0: als excursionistes que habitin la zona.
1: Esports.
2: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca, en Pastera, en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la OIT. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la

0: cancel·lacions, han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
1: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. I Girona, Maria Rovira.
2: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
3: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent, que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
2: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
5: 3CAT Info.
0: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
7: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estem en direcció Prades, no? Que s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
6: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalater.
5: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció.

0: l'atenció dels bombers.
1: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
0: Fins ara pràcticament només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir el de Burgondo, a Ávila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
4: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
2: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari el 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
5: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
2: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Cantapedrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: La Fira de Camp Català, Fira Agost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballa en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
7: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Agost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
6: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
8: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
9: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui una experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
6: Fira Agost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
3: Esport.
2: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
10: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
11: My first has been very great.
12: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
10: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
10: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
13: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
10: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'aquest dimarts.
14: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
10: Dimecres té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
3: 3CAT Info.
10: La ciclista suïssa del Movistar, Marlen Rossier, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
15: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
10: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions, el primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
3: 3CAT Info. Són 2:45.
2: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pocs minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
10: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
2: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
16: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
17: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
16: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
2: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
19: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
18: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
19: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
18: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
2: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
20: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pràcticament dos quarts i mig, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
21: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
0: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
21: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
2: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
1: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
22: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
1: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
23: Un servei.
22: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
1: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
2: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc, corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
24: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
25: És el miedo que siempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
26: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
27: Aquí hay más de 50 familiares enterrados, entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad?, porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí, yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
24: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
4: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
2: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
5: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és, tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguin fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
2: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. ITMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
6: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
3: 3CAT Info.
2: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
3: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
7: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
2: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de ric del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Becar.
8: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
9: Sí, des de bassa hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en marxa.
8: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
2: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
11: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta. I ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
12: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
11: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
2: L'espectacle Nics de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. A total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valeria Obrera.
10: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
13: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
10: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
2: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
14: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ja diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
2: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
14: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que s'informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet. I no, la nostra idea és mantenir-ho.
2: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
3: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
1: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
15: Hansi, welcome me, very, very good.
16: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
1: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
1: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
17: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
1: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
0: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
18: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
19: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps, aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma. Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Amb més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi,

0: que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. I Girona, Maria Rovira.
1: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
2: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
1: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
4: 3CAT Info.
0: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
6: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estem en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
5: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalate.
7: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
7: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
0: I els bombers

0: Ha aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest a Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
2: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari el 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
3: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
5: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gos en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
4: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
6: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
7: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui una experiència i que tingui més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
4: Fira Gos arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
0: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
8: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
9: My first days has been very great.
2: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
8: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3CAT Info.
8: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
10: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
8: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Aleksandar Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'aquest dimarts.
11: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
8: Dimecres té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: 3CAT Info.
8: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
12: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento de chihuahua. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
8: A la general, Blasi escala fins a la setena posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions, el primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
1: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pocs 6 minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
8: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
0: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
13: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
14: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
13: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
16: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
16: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
15: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
17: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
18: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
19: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
18: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Singil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Singil, Jordi Brascó.
20: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Singil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
21: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Singil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
20: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
22: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
20: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
23: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
24: És el miedo que siempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
25: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
26: Aquí hay más de 50 familiares enterrados, entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad?, porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
23: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
27: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
28: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cap poder en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. ITMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
2: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
1: 3CAT Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
1: Trescat Info.
3: Trescat Info.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogó intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de ric del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits, una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Becar.
3: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
5: Sí, des de baix hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
3: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
0: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincident amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
6: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
7: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
6: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valeria Obrera.
8: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
9: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
8: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el macrisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
10: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda, allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que, oh, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
10: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que s'informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, calentet, i no, no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
11: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu. Bissibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bissibu parla sobre la rebuda de l'equip.
12: Hansi, welcome me very, very good.
22: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
11: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3CAT Info.
11: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
13: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
11: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
1: 3CAT Info.
11: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
14: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
11: Dimecres, com dèiem, Tió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas ja ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
15: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma. Caterina Carmany.
3: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Al més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració

0: seu advocat Jonathan Muela.
1: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
0: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors l'impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
2: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
2: 3CAT Info.
3: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
6: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estem en direcció a Prades, no? Que s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim prou que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
5: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
3: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalate.
7: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
8: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
7: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
3: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins

0: que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
2: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els Houthis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari el 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
3: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballa en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
5: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
4: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
6: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
7: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
4: Firagós arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
8: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
9: My first days has been very great.
2: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
8: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3CAT Info.
8: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
10: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
8: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'aquest dimarts.
11: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
8: Dimecres té l'opció de guanyar la 6a medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: 3CAT Info.
8: La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rossier, ha guanyat la 4a etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
12: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
8: A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
1: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pocs minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
8: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
0: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podia augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos del govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
13: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
14: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
13: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
16: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
16: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
15: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
17: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
18: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
19: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
18: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
20: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Moataz, hi és present. justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
3: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
20: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxar enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
21: Un sou veí.
2: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
20: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
22: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
23: És el miedo que siempre va a estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
24: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
25: Aquí hay más de 50 familiares enterrados, entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad?, porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí, yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
22: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
26: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
27: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguem fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
4: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir doncs això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
1: 3CAT Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
1: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
5: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. s'ha construït en una bassa de ric del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
6: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
7: Sí, des de baix hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podíem estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
6: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, a la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
0: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
8: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
9: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
8: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nics de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
10: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
11: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
10: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
12: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda, allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
12: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són al piano i que s'informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero, vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar i més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
1: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
13: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
14: Hansi welcomed me very, very good.
15: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
13: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
1: 3CAT Info.
13: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
16: Per sort els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
13: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
1: 3CAT Info.
13: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
17: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
13: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en onzena posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la setena posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
2: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports.
2: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca, en pastera, en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma. Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones emigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2 com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. I Girona, Maria Rovira.
15: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat, Jonathan Muela.
16: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era

0: gestionar el retorn dels diners.
1: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: 3CAT Info.
2: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis del Barca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
5: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estem en direcció Prades, no? Que aquí s'han organitzat moltes activitats, ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim prou que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
4: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalate.
6: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
7: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
6: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest a Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Àvila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
8: We are in talks with Iran.

0: estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
1: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els hutis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà i a un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs bursaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari el 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
2: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
1: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
5: Ens agradaria arribar a convertir la Firagost en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
4: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
6: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
7: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tingui més sabor a la matèria prima, per això dic, i no a l'alcohol.
4: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
3: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
8: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bicibo té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
9: My first days has been very great.
0: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
8: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
8: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
10: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
8: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
11: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
8: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
3: 3CAT Info.
8: La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
12: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
8: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
3: 3CAT Info. Són 6:15.
13: Ho
1: moment a la sintonia de 3Cat Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pocs minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
8: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
1: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podia augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
13: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
14: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
13: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
1: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
16: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
16: hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
15: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
1: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
17: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Pràcticament dos quarts i mig, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
18: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
19: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
18: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
1: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
20: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
21: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
20: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
2: Un servei.
5: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
20: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
1: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc, corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
22: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
23: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
24: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
25: Aquí hay más de 50 familiares enterrados. Entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad? Que nos apoye en esto, ¿verdad? Porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres difuntos.
22: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.
1: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
26: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
1: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
27: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
1: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cannabis. ITMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
28: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
1: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
3: 3CAT Info.
1: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
3: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
0: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intens un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de ric del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Becar.
2: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta aquest retard.
4: Sí, des de baix hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podia estar produint. I per motiu d'un altre no la tenim encara en marxa.
2: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
3: Trescat Info.
1: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
6: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
7: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
6: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se el límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
1: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. A total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
8: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
9: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
8: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
1: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
10: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
1: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
10: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que són del piano i que s'informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero. Vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, I no, la idea és mantenir-ho.
1: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
3: Esports.
1: Amb l'Oriol Corral.
11: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
12: Hansi, welcome me, very, very good.
5: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
11: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
11: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
13: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
11: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
11: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
14: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
11: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
15: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports.
2: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma. Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris para atenderlos.
7: El gobierno de España va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dirigidos a Ceuta para la atención de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalant la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització d'emigrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la protecció de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, a mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
15: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
16: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent, que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
15: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.

0: i costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
1: 3CAT Info.
2: Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
4: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estem en direcció Prades, no? Que aquí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
3: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
2: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Albalater.
5: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
6: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
5: Fins ara, pràcticament, només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara, es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
2: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir al de Burgondo, a Ávila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees, en el que ja és el foc forestal més gran de la història d'Espanya. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja han estabilitzat, però hi ha reactivacions constants i hauran de vigilar la zona, almenys fins que s'acabi l'estiu.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un quart i cinc, tant els Estats Units com l'Iran asseguren que les negociacions per a la reobertura de l'estret d'Hormuz a la navegació comercial avancen positivament. Teheran, però, insisteix que només negocia amb Oman, el seu veí a l'estret, i no pas amb Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
7: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
2: Open the strait. L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. tots els membres de la tripulació.

0: han pogut ser rescatats. Els Houthis, al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'Estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs bursaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari el 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
1: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballa en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
4: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gos en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
3: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
5: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
6: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no a l'alcohol.
3: Firagós arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
7: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
8: My first days has been very great.
9: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça, així que ser aquí és tot un somni.
7: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
7: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1,5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
10: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
7: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Tió després de l'or d'aquest dimarts.
11: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim, connecto molt amb ella i també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
7: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
2: 3CAT Info.
7: La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
12: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
7: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions, el primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
2: 3CAT Info. Són 7:15.
0: Moment a la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pocs minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
7: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Aleksandar Sekulić.
0: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs, almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
13: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com són Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta Balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
14: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
13: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
16: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
15: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
16: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
15: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'espai Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
17: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament dos quarts i mig, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
18: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
19: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
18: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
20: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
21: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
20: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
21: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
20: Fa dos anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
0: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
4: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
22: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
23: Aquí hay más de 50 familiares enterrados, entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad?, porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
1: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
24: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
25: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
26: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
2: 3Cat Info.
0: Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada, el 1944 pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
2: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini de el sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de ric del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falten enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
5: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
6: Sí, des de baix hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. i per motiu un altre no tenim encara en marxa.
5: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sol agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
2: Trescat Info.
0: L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
7: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta. I ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
8: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
7: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se al límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
0: L'espectacle Nics de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valeria Obrera.
9: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
10: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
9: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
0: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que ja ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
11: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
11: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que s'informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero, vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
0: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
2: Esports.
0: Amb l'Oriol Corral.
12: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
13: Hansi welcomed me very, very good.
14: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
12: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
2: 3CAT Info.
12: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
15: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
12: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
2: 3CAT Info.
12: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
16: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
12: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
17: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no?, que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?

0: On esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Un dia en què ens llevem amb 24 graus a Falset, 20 a Igualada i 22 graus a la Bisbal d'Empordà. La bona notícia del matí és que tenim desactivat l'alerta del pla per inundacions després que les anunciades tempestes d'ahir no van provocar danys. Avui, en principi, ens diuen que hauria de ser un dia una miqueta més estable. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Serà així, més estable o ruixat encara en tindrem algun?
1: Algun ruixat, però res a veure amb les grans tempestes d'ahir. Només es concentraran cap al Pirineu, Prepirineu i a la resta un dia de molt més sol. Algun interval de núvol baix cap a la costa i de nou aquesta calor si fa o no fa també igual que ahir. Moltes màximes entre els 30 i els 35 graus.
0: Doncs això serà el panorama per les pròximes hores. I la calor, l'aixafogó aquesta que deies, aquesta sí que no ens la traiem
1: aquesta
0: de sobre.
1: Aquesta no? Encara no. Avui puja una mica la temperatura a la costa, baixa una mica la humitat, però es compensa. I per tant la sensació que tindrem nosaltres serà exactament la mateixa.
0: Gràcies, Gori, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que ens espera per aquest dimecres. Una millora del temps que, també si ens fixem en les bones notícies, afavoreix l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que continua actiu. Continua actiu, insistim, però avui sembla que els bombers ja podrien entrar a treballar amb dotacions terrestres per intentar perimetrar el foc. Recordem que és en una zona de complicat accés i que això ha dificultat les feines d'extinció en aquests últims dies, fins al punt que és un incendi raonablement petit en comparació amb els que hem vist aquest estiu, però continua actiu. Després de molts dies de feina, l'altra bona notícia de les últimes hores, els dos grans incendis dels últims dies, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid, aquests ja s'han pogut donar per controlats. Ja feia dies que estaven d'alguna manera estabilitzats, però ara ja s'han pogut donar per controlats en aquestes últimes hores. Això pel que fa a les bones notícies, a les males notícies, a les pèssimes notícies, hem de mirar les Balears. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a Mallorca en embarcació, en barca, a les últimes hores, però aquesta xifra podria augmentar perquè encara s'estan rescatant i s'estan buscant desapareguts d'aquest naufragi. El govern balear parla obertament de drama humanitari i assenyala el govern de Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: Era la presidenta balear, Marga Proens, reclamant, com sentíem, un pla migratori, un pla estatal migratori específic per les illes. Tot això mentre el govern espanyol continua tenint obert el front de Ceuta.
3: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El gran interrogant és què passarà, sobretot, amb els centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc i que es calcula que podrien ser tranquil·lament un miler. Ara sentíem la ministra Elma Sainz, la ministra d'Inclusió, fent aquesta crida, però hi ha comunitats governades pel Partit Popular i Vox, que ja han dit que no en volen acollir ni un d'aquests menors, i Junts també ha reclamat que Catalunya quedi fora d'aquesta distribució. Avui a l'Àgora en parlarem amb aquesta qüestió i també ho abordarem amb l'arquitecte i professor Carlos Pérez Martín, que fa temps que treballa amb joves marroquins per saber com viuen la situació i bàsicament per què volen marxar del Marroc per buscar noves oportunitats. Tot això després de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea per parlar d'aquesta qüestió, una reunió que va acabar amb un cert consens, amb un to molt més baix del que hi havia, per exemple, a finals de la setmana passada, consens sobre endurir el control de fronteres, però algun retret es va poder escoltar en aquesta reunió.
4: We can't see a direct link at the moment between the regularization and the incidents in
0: És el comissari de migracions de la Unió Europea, l'eurocomissari, dient que, tot i que no veu un vincle directe entre la regularització i els fets a Ceuta, aquesta recent regularització que ha aprovat el govern espanyol diu no és una bona senyal. En fi, tornant a casa nostra, d'aquí pocs minuts us explicarem per què en 10 anys han crescut un 300% els casos d'agressió sexual analitzats pels forenses a Catalunya. Un 300%. De seguida ho expliquem. I per cert, que si heu d'agafar un avió, continua la vaga de treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
5: Anem als països bàltics. I havíem d'anar a Frankfurt i ara anem a l'Ontanem, la Moixent d'Ontanem.
0: De moment ahir es van cancel·lar 20 vols, adverteixen que el cap de setmana, que és quan hi ha més passatgers, encara es cancel·laran més vols. I després tenim tota la polèmica que estem recollint aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant del turisme de brossa. Aquest programa continua recollint queixes de veïns que veuen com els contenidors se'ls hi omplen d'escombraries de persones d'altres municipis. Sovint perquè en aquests altres municipis s'hi aplica la recollida porta a porta i això es fa en dies concrets i en aquells dies o no hi són o no els hi va bé.
6: Jo soc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
0: Així ens ho explicava la Núria, la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, per cert, 636-36-06-09, 636-36-06-09. Ella esmentava el cas de Biosca. Aquí al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb l'alcalde.
7: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts del matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor, l'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat, i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
0: Alerta amb això, eh? L'alcalde de Biosca ens deia que estan literalment amagant contenidors per evitar aquest turisme de brossa. En fi, tot això quan falta una setmana justa pel que s'espera que sigui un dels moments històrics més importants dels últims anys.
8: This is that moment that many folks have planned for, prepared for, hopes for, as we watch the cloud cover forecast closely. Now it appears
0: l'eclipsi, el famós eclipsi, falta una setmana, dimecres que ve, 12 d'agost. S'espera una afluència de persones mai vista i hi ha pobles del Priorat que, pel seu compte, ja han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant. Avui, en temps de tertúlia, parlem amb Protecció Civil per saber quines seran les restriccions i com ens hem de moure. I encara alguna cosa més, de futbol?
9: And let's see Caroline racing forward away from the defender. City have a third. And that is a great illustration of why she's so good.
0: Caroline Nicoli, jugadora del Barça, el conjunt blaugrana ha superat per primera vegada la seva història la barrera del milió d'euros per fitxar la fins ara jugadora del Manchester City. I parlant de futbol femení... Avui s'estrena la quarta temporada de Ted Lasso, en què l'entrenador torna a Anglaterra per fer-se càrrec justament del nou equip femení del Richmond. I una coseta més encara.

0: Els Love of Lesbians són el nou grup que s'ha anunciat de la festa musical de la Mercè, de la programació musical de la Mercè. Són el cap de cartell que faltava i, segons ha avançat el diari Ara, els Love of Lesbians, que recordem que estan a punt de fer una aturada, actuaran el 26 de setembre al Bocatell amb Al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Svetlana. Així comença aquest dimecres. Un molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a la hora del matí, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol, però de moment... Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola.
0: La qüestió dels menors.
2: El que més preocupa ara de la crisi de Ceuta és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc.
3: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
4: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
3: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors.
0: 72.000.
2: Finalment, el govern espanyol ha elevat aquesta xifra als migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000.
3: Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
5: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enduriment.
3: Al marge del suport expressat a Espanya pels ministres de l'Interior, la reunió ha acabat amb consensos sobre la necessitat d'endurir les polítiques de retorn dels migrants irregulars o la millora de la vigilància a les xarxes socials.
2: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, tanca files amb Madrid, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta. Però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: 6,3 milions.
3: És el que ha pagat el govern del PP d'Isabel Díaz Ayuso per l'àtic del barri de Chamberí de Madrid per fer-lo servir, suposadament, com a oficines mentre es facin obres a la seu de la comunitat.
5: L'àtic es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió per gestionar la compra d'aquest àtic de 485 metres quadrats.
2: Ho publica avui el diari El País, que ja va destapar l'adquisició d'aquest pis de luxe. Just un dia i mig després de revelar-ho, la comunitat de Madrid en va anunciar la venda i la de 4 immobles més per ajudar en la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid, arrasada pels incendis.
0: Rècord d'ocupats.
3: La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social.
0: Bon, Roger Santaló.
8: La normalització ha fet que ara hi hagi 16.500 ocupats més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
9: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per la aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
8: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. L'augment trenca la davallada que l'atur acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, eh? Drama humanitari.
3: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions.
2: El govern balear ho considera així un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
0: Palma, Caterina Carmany.
10: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 s'han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta Balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
11: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
10: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Al Matí de Catalunya Ràdio també parlem, atenció amb això, safari humà.
3: A Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar deliberadament un ciutadà indefens.
0: Moscou, Cristina Solías.
12: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
13: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
12: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Des de Moscou, Cristina Solías, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Qüestió d'hores.
3: Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador.
14: En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions, diu, d'arribar a un acord en les pròximes hores.
15: L'estret s'obrirà ben aviat, o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar, podem parlar? Sí, podem parlar, acabem-ho d'una vegada.
3: Segons el portal Axios, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió continua a la zona i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se.
0: Farà canvis.
3: El govern assumeix que haurà de reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. Això després que el Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que la llei és inconstitucional.

0: Ha celebrat el dictamen.
1: El govern socialista ha de deixar d'aplicar ja les receptes fracassades dels comuns.
0: I la popular Lorena Roldán ha avisat
2: que no desobeeixi aquest dictamen. I si ho fa, anirem al Tribunal Constitucional.
0: Àlex Giralt, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Àudio filtrat.
4: Marc Puigtió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització.
5: El candidat li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui s'ofereix també per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona.
6: Segons Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
7: Aquell dia vaig ser molt sincer, vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me Esquerra, i després doncs podeu utilitzar els seus drets electorals.
3: En fi, passen 3 minuts d'un quart de 8, en surt.
4: Aquesta nit a la fira de la Festa Major de Tona, dues nenes de 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions.
5: Les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. Hi ha també 6 o 7 persones més que han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Serrà.
8: Se les ha revisat in situ, i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
6: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'incident.
3: Un 300%.
4: És el que han augmentat en els darrers 10 anys els casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química.
3: Més detalls, Cristian Roldán.
9: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza aquest laboratori estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les drogues més freqüents, darrerament s'han detectat noves substàncies psicoactives. Es poden identificar gràcies a una tecnologia pionera a tot l'estat que està a ple rendiment a Catalunya des de fa tan sols un any. Geli Gallego és la cap del laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
9: Durant el 2025 el laboratori va rebre i analitzar mostres vinculades a prop de 1.400 casos d'agressió sexual. Cristian Roldán, Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Segon dia de vaga.
6: Del servei de terra de Gran Fors a l'aeroport del Prat, que es queixa de la falta de personal. En la jornada d'ahir hi va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes.
4: Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada el cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Gran Fors dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
3: Sense documentació.
5: Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris.
3: Girona, Maria Rovira.
11: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
12: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment.
11: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Segueix actiu.
6: L'incendi de Senet a l'Alta Ribagorça, tot i que evoluciona favorablement.
3: Senet, Joaquim Albalater.
13: Avui es podrien incorporar dotacions terrestres dels bombers que fins ara no havien pogut actuar per la complexitat del terreny. Serà el primer pas per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des d'ahir no hi ha fronts actius, el foc no avança i les tasques dels bombers se centren a remullar els punts calents on hi ha més densitat de vegetació. Des de Sanet, Joan

0: aquí amb el Balaté pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Controlat.
2: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees.
3: Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Ha cremat unes 77.000 hectàrees.
1: Menys pastures.
4: Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu.
1: Júlio Bacar.
5: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals, quan han pujat a les muntanyes, han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
6: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
5: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de marxar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar. Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues i per això reclamen compensacions al Departament d'Agricultura. Des de Lleida, Júlio Bacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobre això de la reducció de les pastures és destacable que ja ens ho va avançar aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergio Vicente, que és investigador de l'Institut Perinenc d'Ecologia, del CSIC, i que va participar al panell de Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
7: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
1: Cas urna funerària.
2: L'urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm, a la Marina Baixa, ja ha tornat a la família del difunt i no se l'havien oblidat a la taquilla. Es veu que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que a casa.
1: Déu-n'hi-do, Alba Barbosa.
8: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna. Des de València, Alba Barbosa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Alba. Hem arribat a les 7:24. Anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Comencem amb presentacions a Can Barça.
9: Sí, ahir Joan Laporta va reaparèixer després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia i va presentar l'extrem belga Jesse Bissibu. L'últim fitxatge blaugrana, l'extrem belga de 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i està content amb la rebuda dels companys i l'entrenador.
10: Hansi, welcome me, very, very good.
11: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
9: I avui el Club Blaugrana presentarà l'últim fitxatge del femení de futbol, la brasilera Caroline Nicoli. És el fitxatge més car del femení després de pagar al voltant d'un milió i mig d'euros al Manchester United, al Manchester City, volem dir. Fins ara les incorporacions més cares havien estat les d'Eva Payor i Kika Nazaret, cadascuna per mig milió d'euros. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació culer aquest estiu. En bàsquet, el Barça també presenta avui el seu nou entrenador, Alexander Sekulić.
1: I atenció perquè passa pel quiròfan.
9: El davanter de l'Espanyol, Quique García, i ho fa avui mateix per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa.
1: Ens falten 5 minutets per arribar a 8:15. Pot caure la sisena.
9: Iris Tió té opcions de guanyar la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Europeus Aquàtics de París. Avui a les 4 de la tarda disputarà la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 medalls més. Al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, doncs, el botí d'Iris Tió a París és una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
13: Perdona, tindries lloc per dos?
14: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
13: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
18: 3, 17, 30, 35, 43, 1 i 12.
17: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I per arribar a 8:15, un dels protagonistes del curs amb el Joan i companyia.
22: Happy birthday to Trump.
23: Que vergüenza.
24: Tenim amb nosaltres a Maria Jesús Montero, que és la vicepresidenta del govern espanyol. Bon dia, com està, vicepresidenta?
25: Bueno, pues, la mar de bien y la mar de tranquila, diga lo que diga el porculero del tram, fíjate tú.
24: Eh? O sigui que no tenen la més mínima intenció, ministra, de modificar la seva postura, eh? Segueixen plantant cara...
25: Però modificar la postura de què?
24: Al tío Sam.
25: Nosotros no iremos a la guerra con esa especie de animal que parece una morsa que acaba de comerse una bolsa de ganchito.
24: Una imatge sí. Molt gràfica, sí, si m'ho permets.
25: Ya, ya nos puede aplicar aranceles o aranzoles o lo que le dé la gana, que a nosotros se nos ha perdido nada.
24: Qué arte tiene, ministra.
26: Això queda clar, però escolti'm, això pot tenir conseqüències econòmiques pel sector del vi, per exemple, pel sector de l'oli, que exporten molt als Estats Units. S'ha de cuidar tot això.
25: Vale, pues más para nosotros.
24: No, això no va així. Consellera, és una cosa...
27: Ministra.
24: Ministra, perdó. Mica de liu.
25: Consellera, jo no, eh?
24: No,
26: sisplau. Quina manera de rebaixar-la, eh?
24: Perdoni.
25: Lo único que tenemos que hacer es consumir nosotros el vino y el aceite que le vendemos a ellos y así desactivamos el tram. Y ya está.
26: És molt complicat. Ara no ens podem posar a consumir vi i oli per sobre les nostres possibilitats.
25: Bueno, pues entonces irse a la guerra contra los ayatolás. Una de dos. Esto no puede ser, chiquillo.
24: Sí, té una mica de raó, la senyora Maria.
25: Abrim un vinito para celebrarlo.
24: Venga.
25: Y así empezamos
24: un rebujito,
25: Abro
24: el vinito.
25: Venga, ¿dónde está el vinito?
24: Vostè va dir que hem de parlar de més temes, em sembla.
26: Sí, vols saber més temes?
28: La voluntat del gobierno de España es siempre mantener nuestra soberanía nacional. Así como la paz mundial, la estabilidad y el respeto a la carta... de las Naciones Unidas.
27: És el ministre, nosaltres el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
24: Ministre,
27: bon dia.
28: Buenos días, Hermínia. Restar tensión a la situación que vivimos.
24: D'acord, ministre Álvarez, si em permet, aquí darrere, per Catalunya Ràdio.
28: Sí, que me ajusto las gafas tan pequeñitas, que tengo unas gafas minúsculas.
24: Sí, però els ulls, en canvi, els
28: ojos gigantes.
24: Hi ha un viatge entre les ulleres que són petites i els ulls que són molt grans.
26: Quin traje més maco que
24: pot. Senyor Álvarez, li anava a preguntar, sisplau, com gestionaran vostès l'amenaça de Trump al govern espanyol? És una amenaça molt greu, és un bloqueig pràcticament el que proposa aquest senyor.
28: Sí, y ante todo, con máximo respeto al Tratado de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al acuerdo con los demás...
1: Així arribem a 8:15.

0: Un dia més comencem el Matí Mirant a Ceuta. Un cop rebaixada, com a mínim de portes en fora, la tensió entre els socis europeus per la crisi de la ciutat, ara el punt de màxima tensió és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc. Segons els propis càlculs del govern espanyol, podrien ser un miler, per bé que des de Ceuta diuen que són més. Les comunitats del PP ja han avançat que quan toqui repartir-los en altres autonomies no en volen i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió és Elma Saiz.
1: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Tot això coincideix amb la mort de 19 immigrants quan intentaven arribar a les Illes Balears amb una embarcació. Encara n'hi ha una desena més de desapareguts després d'aquest naufragi i que es continuen buscant. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala com a responsable el govern espanyol. I aquí hem d'emparar d'un ensurt. Aquesta nit, a Tona, a Osona, a la Festa Major, dues nenes han quedat ferides greus en un accident en una atracció de fira. Ho explicava l'alcaldessa Judit Cerdà a Catalunya Ràdio.
2: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Ja sabem, per cert, a banda d'aquest ensurt a Tona, quant va costar el polèmic àtic que la Comunitat de Madrid va comprar per Isabel Díaz Ayuso. 6,3 milions d'euros, segons avança avui el diari El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per la immobiliària de luxe que ho va gestionar i que, a més, es va triar una via que, d'alguna manera, era alguna de les menys transparents. Repassem ara la informació esportiva, Pau Dax.
3: Joan Laporta va reapareixer ahir en la presentació de l'últim fitxatge blaugrana, Jessi Visibu, després de superar una arrítmia, i el Barça presenta avui el fitxatge més car fins ara del femení, la davantera brasilera Kerolin Nicoli, i també l'entrenadora del bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió pot aconseguir avui la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Aquàtics Europeus de París, en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I ens falta el temps per les pròximes hores. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, doncs el temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Encara repetirem alguns ruixats de tarda, però amb menys extensió. Es concentraran cap al Pirineu i Prepirineu, bàsicament, i a la resta un dia de més sol, amb algun núvol baix costaner cap a la costa, i encara una mica de calitja, mala visibilitat, presència encara d'una mica de pols en suspensió. Tot plegat, amb calor, amb xafogor, màximes entre els 30 i els 35 graus, i potser cap al Pla de Lleida es puguin arribar als 37.
0: Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, que ens expliques? Bon dia.
5: És un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Per exemple, els 10 minuts de demora en el tren de l'R15 que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, i els 15 minuts de retard en l'Avant Express que va de Tortosa a Barcelona. També el tren de l'R14 que va de la Plana Picamoixons cap a Barcelona Sants circula amb una demora de 20 minuts.
0: Gràcies, Maria. I ens falten les carreteres. Marilu García, bon dia.
6: Bon dia, doncs també amb poques retencions. N'hi ha a la P7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, la Ronda de Dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron direcció Llobregat, i a Vallcarca direcció Besòs per les obres que tallen un carril per sentit, i la Ronda Litoral congestionada de Fòrum a la Barceloneta.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, mal contada, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol. Però, de moment... Com sempre, aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i opinions més destacades amb el Pau Martrolí i el Marc Presseguer. Com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
0: Els desafiaments migratoris i el rècord d'altes a la seguretat social marquen les portades dels diaris.
9: L'Ara destaca el suport d'Europa, la reacció del govern espanyol, tot i que subratlla que els socis continuen reticents amb la regularització massiva de migrants.
10: El Mundo, de la seva banda, es fixa en el paper de Marlaska. Diu que va anar tard a l'hora de posar la barrera flotant i que s'ha intentat salvar assenyalant el CNI. En aquesta línia, el diari assegura que la reunió de ministres no eximeix el govern d'assumir responsabilitats.
9: I Ayuso és protagonista a la portada del País. El diari informa que el seu govern va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic de Chamberí i que la comissió per la immobiliària que la va gestionar va ser del 3%, 189.000 euros.
10: I l'ABC, que continua fent el seguiment del cas Plus Ultra. L'editorial assegura que el focus del rescat de l'aerolínia no s'ha de centrar només en Zapatero, sinó també en Maria Jesús Montero.
9: El rècord històric d'altes de la Seguretat Social per la regularització extraordinària de centenars de migrants també té molta presència als diaris.
10: La Vanguardia, en el seu editorial, diu que l'èxit de les dades no pot amagar el veritable repte del mercat laboral espanyol, reduir un nivell d'atur que continua duplicant la mitjana europea. La xifra de parats a Espanya és de 2,3 milions de persones.
9: El periòdic, en canvi, dedica l'editorial a l'altra notícia econòmica del dia, el màxim històric de l'IBEX 35, que s'ha enfilat per primera vegada sobre els 20.000 punts.
10: El diari diu que l'exuberància defineix el moment financer actual. Tot i això, veu un context més racional que altres períodes d'abundància que han escalat, que han esclatat en forma de bombolla.
0: I fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.
0: A veure, Morrissey es postula per representar Espanya a Eurovisió.
7: Doncs sí, l'exlíder de Smiths, el britànic Stephen Patrick Morrissey, és notícia als últims temps per cancel·lar concerts.
0: Sí,
7: però
0: és veritat,
7: en un que sí que va fer, i més per motius així una mica... Bé.
0: Sí, una mica sí. No, no pot venir perquè sí, sí.
7: Hi ha massa soroll a les falles.
0: Exacte.
7: Bé, doncs, amb un que sí que va fer fa poc a Madrid, va anunciar que s'oferia a representar Espanya a Eurovisió i que ja sabia amb quina cançó ho faria. Una titulada The Bullfighter Dies, o sigui, el torero mor. I la va interpretar acompanyada d'una projecció d'imatges escabroses i sangonoses d'agafades de toreros. Morrissey va aprofitar la vinentesa per explicar que ha enviat una carta a Pedro Sánchez, que només li faltava això, per demanar-li que acabi amb la barbàrie de la tauromàquia. Ho recullen mitjans com El Espanyol o CNU TV.
0: En fi, salta nu del pont de Brooklyn amb una motxilla com a paracaigudes.
7: I, amb la sorpresa de tothom qui ho gravava, sobreviu, perquè no va saltar des del pont pròpiament, sinó des de dalt d'una de les torres, 85 metres de caiguda lliure. L'home de 44 anys va escalar la torre, es va despullar, va desplegar la bandera del seu país, el Kazakhstan, i es va llançar a l'East River fent servir la seva motxilla de repartidor com a paracaigudes. Un cop rescatat i ja fora de l'hospital, s'ha trobat amb càrrecs penals per imprudència temerària, exhibicionisme públic, violació de domicili, alteració de l'ordre públic i realització de grafits. Ho llegim a El Mundo.
0: Una nova bretxa separa la humanitat i és, atenció, la bretxa orgàsmica.
7: Sí, ja sabem que és la bretxa digital o la bretxa salarial i ara arriba la bretxa orgàsmica, segons la qual les dones tenen fins a un 30% menys d'orgasmes que els homes. L'ha descrit aquesta bretxa i constatat en un estudi recent la psicòloga i terapeuta sexual i professora emèrita de la Universitat de Florida, Lori Mintz. Segons aquesta experta, la causa principal d'aquesta bretxa orgàsmica, d'aquesta desigualtat en l'assoliment del clímax en les relacions heterosexuals, és un mite. La mentida número 1 que s'explica a les dones sobre el sexe. Vols saber quin és?
0: Sí, sempre.
7: Que es pot assolir l'orgasme només amb la penetració. Mira. Ho explica el 324.
0: Vam parlar l'altre dia amb la Mireia Muñoz, això. Avui hi tornem a parlar, per cert, amb la Mireia, amb el consultori no només sexual, sinó sobre relacions. Avui parlem amb la Mireia a partir de 10:15 i l'altre dia repassàvem això, aquesta qüestió de l'orgasme. 8:15. Per què rieu? Ara veig que tothom al control està rient i mirant-me. Que esteu nerviosos o algo? En fi, va, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
8: La premsa europea es fa ressò de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea arran de la crisi de Ceuta. Els diaris italians, per exemple, ho porten tots dos en portada. El Corriere de la Sera parla també de la divisió sobre els centres africans que ha proposat Itàlia, mentre que la República parla que el govern italià, tot i està decebut, ha moderat les seves discussions amb Madrid. A The Guardian hi trobem un reportatge d'investigació sobre els gegants petroliers. Expliquen que 8 de les companyies petrolieres més grans van acumular beneficis de més de 90.000 milions de dòlars en només 3 mesos. Darrere d'això hi ha dues raons: el conflicte de l'Iran, que va fer pujar els preus de l'energia, i la crisi climàtica, que va causar onades de calor mortals. I atenció també al reportatge que dedica el New York Times sobre el banc més antic del món. Es tracta del Banc de Siena, Itàlia, fundat el 1492, ha sobreviscut a totes les guerres mundials i regionals, també als Medici, però ara es veu amenaçat per una oferta de fusió d'un banc de Milà.
11: I dues notícies destacades als diaris econòmics. La primera és el rècord de l'IBEX 35, que supera per primera vegada els 20.000 punts. Ho fa acompanyat d'altres borses europees que també registren màxims. Els diaris ho atribueixen a les expectatives que es rebaixi la tensió geopolítica entre els Estats Units i l'Iran. I precisament als Estats Units, SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, ha presentat els seus resultats després de protagonitzar la sortida a borsa més gran de la història. Els seus ingressos han crescut un 92%, tot i que les seves accions han perdut més de la meitat del seu valor des del seu debut a borsa. Demà serà un dia clau per a l'empresa de Musk, perquè s'alliberaran més de 900 milions d'accions al mercat. I acabem amb una dada sobre Catalunya, on Economia explica que s'ha reduït la bretxa de gènere en la temporalitat dels contractes. Fa 2 anys, les dones assalariades amb contractes temporals eren el 14,6% del total de les treballadores, un percentatge que ha baixat fins al 12,5%. On es manté la bretxa de gènere és en la parcialitat. Una de cada 5 treballadores té un contracte parcial, mentre que pels homes és un de cada 10.
0: Minuts ens falta per arribar a 8:15. Anem a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia de nou.
12: Bon dia.

0: Ferran Torres segurament no deu diners a la colerada, però hi ha qui li passa comptes pels gols que no va marcar durant els dos mesos més decisius d'aquesta última temporada. I què passarà amb el seu futur, ara que ell mateix l'ha deixat ben obert? A l'Esport llegim avui un article d'opinió de Joan Vehils on recorre el manual d'instruccions de Johan Cruyff per aquests casos. Si un jugador dubtava de voler ser al Barça, diu Vehils, la solució de Cruyff era tan senzilla com contundent, que marxés. Qui sap si Ferran Torres se sent una mica més important, com canta la Ludwig Band, i acaba anant al PSG, qui ja ho va fer fa 5 anys, és Leo Messi, i avui el diari Ara repassa la intrahistòria de les últimes hores de l'argentí a Camp Barça, amb el testimoni anònim d'un treballador que diu que aquell dia estava tot preparat per dir que Messi renovava, fins que el director de comunicació del Barça va trucar per dir que no hi havia acord i que el jugador marxava. I avui, madame important, amb tots els mèrits, és Ona Tió. A l'Esportiu li fan els honors titulant Bany d'or i de plata i destaquen que la barcelonina va superar per menys de 3 dècimes la bielorussa Kandoshka en la final de solo tècnic. Acabem amb el periòdico, que treu una notícia amb la trobada de Marc Solés, pilot de categories petites de moto de només 9 anys, amb Marc Márquez. El de Cervera li va recomanar que quan agafi un revolt pugi una miqueta al piano per traçar molt millor. Només esperem que també li donés algun consell per evitar les patacades i no trencar-se tants ossos com ell.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Si alguna cosa hem après és que dels cossos aliens no se n'ha de parlar, però de la poca coherència de les persones, sí. La influencer i protagonista de realities, Georgina Rodríguez, ha explotat a les xarxes després de rebre comentaris negatius sobre el seu cos. El context, les vacances i les típiques imatges en banyador que aquestes estrelles ens comparteixen habitualment. El problema arriba quan Georgina intenta justificar-se. Ella, que gran part dels seus ingressos venen de l'opinió que genera les xarxes, afirma, dos punts, que el valor d'una persona no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. Valenta com a poques en aquesta defensa de la llibertat dels cossos, continua dient, em preocupa que ara em titllin de grassa perquè he vist de la meva imatge. I per les postres arriba quan diu, el meu veritable èxit mai ha estat encaixar en un estàndard que ningú sap qui va inventar. Ah, no? Llavors, quin ha estat el veritable èxit de Georgina? La veritat és que no ho sabem, però argumentar que tothom pot ser viure com vol, fora o dins els cànons, ja veiem que no.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
3: Catalunya Ràdio.
4: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
5: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoku.
6: Mordoku!
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, Marta Villana, qui fa anys avui?
10: Va, comencem amb un músic.

0: guitarrista Pat Smear, ara amb Foo Fighters, i que per cert també va tocar amb Nirvana. Quants anys diries que fa, vam?
1: Home, si Nirvana, 61.
0: Una mica més, sí. 67.
1: Mira.
0: Va, seguim en aquest cas amb Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen. Oh, Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen.
1: 59.
0: 58.
1: Mira, vale. Les que claven més que ahir.
0: Estem més ajustats que ahir, t'anava a dir. Sí, l'actor Jesse Williams, actor i model nord-americà. L'has vist segur, saps?
1: Sí. No sé què.
0: T'has ubicat, no?
1: Jesse Williams, no sé qui és ara. Ara mateix
0: sí,
1: no el tinc.
0: Sí, ha sortit Anatomia de Grey moltes vegades.
1: Ah, doncs Anatomia de Grey. 44.
0: 45.
1: Mira.
0: I acabem amb Gavi, futbolista del Barça. Home. I actual campió mundial. Quants anys diries que fa?
1: Jovenet, 19, 20, 20.
0: 22.
1: 22, Gavi.
0: El gran, tu.
1: Sí. El Sant Oral.
0: Avui és Mare de Déu de les Neus, Sant Humbert, Santa Hildegonda, Santa Nona i també Sant Osvald.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: Moment de, com sempre, cada dia aquest estiu, i cada dia a aquesta hora, òbviament, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bon dia, sóc l'Eva Múrcia, llibretera del Refugi, llibreria crítica de la Seu d'Urgell. I aquest estiu vull recomanar el llibre d'una escriptora que viu aquí al Pirineu, Ivette Heroles, amb el seu llibre Dones al marge, bruixes i altres històries d'estigma i oblit, publicat per Editorial Fonoll. Aquest llibre parla sobre 14 històries de dones del món rural que han sigut estigmatitzades, com poden ser bruixes, trementinaires, represaliades, i reivindica totes aquestes figures a la vegada que mostra una gran estima pel món rural i totes les seves tradicions. Aquest és un llibre que vull recomanar a tothom, és un imprescindible de la nostra llibreria per totes aquelles persones que els agradi la història i que vulguin recuperar la veu de tantes dones silenciades i oblidades.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Southland.
3: Retrata el dia a dia d'un grup de policies a la ciutat nord-americana de Los Angeles. Una visió crua de la seva feina que mostra com afecta els protagonistes, la pressió als carrers i els dilemes personals i ètics als quals s'enfronten. Una sèrie molt realista, amb molta acció i rodada càmera en mà, cosa que contribueix a crear una sensació d'immersió. Tracta temes complexos de manera políticament incorrecta, com el masclisme tant dins com fora de la comissaria. L'afirma Ann Biderman al darrere d'altres sèries reconegudes com Ray Donovan. Té 5 temporades que trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passa un minut de 7:45 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera.
6: We can't see it directly.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal per la resta d'Europa.
8: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària.
9: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
10: Per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Naufragi.
11: Que una embarcació es perdi o vagi a parar al fons del mar i, en sentit figurat, un fracàs o una ruïna. Almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar a les Illes Balears en dues pasteres. Aquesta ruta migratòria que surt d'Algèria s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya i també és una de les més perilloses.
1: Regularització.
11: Fer que una cosa sigui regular, és a dir, que estigui dins de la norma. La regularització de migrants ha impulsat un nou rècord en les afiliacions a la Seguretat Social i això vol dir que el mercat laboral continua creant ocupació. Una regularització que el comissari europeu d'Interior desvincula de la crisi a Ceuta, tot i que considera que aquest tipus de mesures envien un mal senyal per a la resta de la Unió Europea.
1: Especular.
11: Comprar o vendre per aprofitar-se d'una fluctuació en el preu. El Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que la proposició de llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles de l'Estatut, de la Constitució i també els drets a la propietat privada i a l'herència. El dictamen del Consell no és vinculant, però el PP ja ha advertit que si el PSC tira endavant aquesta llei, la recorreran al Constitucional.
1: Posem-hi ara tres xifres a la jornada amb la Sílvia Creus. 567.
12: Són els dies que ha estat a la deriva per l'espai un coet Falcon 9 de SpaceX, l'empresa del multimilionari Elon Musk, i que avui està previst que s'estavelli collir contra la superfície lunar a uns 8.700 km per hora. Aquest coet es va fer servir el 15 de gener de 2025 per impulsar dos mòduls privats amb destinació a la Lluna i un cop complerta la missió va quedar abandonat sense prou combustible per tornar a la Terra. Després de vagar sense control durant aquests 567 dies, xocarà contra la Lluna, cosa que permetrà als científics observar gairebé en temps real com es forma un cràter a la superfície del nostre satèl·lit, que aixecarà un núvol de pols que es podria veure des de la Terra.
1: 800.000.
12: És la xifra rodona d'articles a què ha arribat a principis d'aquesta setmana la Viquipèdia en català, tot i que avui dimecres el nombre ja ha crescut fins als 800.203. Aquesta fita s'ha aconseguit en 25 anys, que són els que ha celebrat aquest 2026 la nostra Viquipèdia, i és que l'edició en català d'aquesta enciclopèdia lliure, gratuïta i col·laborativa va ser la tercera a crear-se després de l'anglesa i l'alemanya. El primer article en català va ser Àbac, i la xifra de 800.000 s'ha assolit amb l'entrada Kiurlionis, que és un asteroide descobert el 3 d'octubre de 1975.
1: I 86.000.
12: És el nombre d'estudiants que començaran FP al setembre a Catalunya. 86.551, per ser exactes, i són 5.000 més que el curs passat. Al grau mitjà, els cicles més sol·licitats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes i microinformàtics i xarxes. I al grau superior, administració i finances, educació infantil i integració social. Aquestes tries van ser també les preferides l'any passat. Més de dos terços dels alumnes s'han assignat en la primera opció que volien.
1: Ens falten les tres imatges del dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera hi veiem una noia en plena exhibició de natació artística, somrient, amb els braços fora de l'aigua, amb banyador blanc, ben lluent. La nedadora és, evidentment, Liris Tio. Falten pocs minuts perquè guanyi l'or en la final de solo tècnic.
13: Al compàs de Rosalia, l'esportista barcelonina ha tornat a fer història després de convertir-se en la primera atleta catalana que és alhora campiona d'Europa i del món. Durant la jornada d'ahir, Tio també va aconseguir la plata en la final tècnica d'equips i avui jugarà una altra medalla. Serà aquesta tarda en la final acrobàtica on l'equip d'Andrea Fuentes es tornarà a enfrontar a Rússia.
1: A la segona imatge hi veiem un membre de salvament marítim en alta mar. Des del vaixell controla el remolc d'un veler recreatiu que té les veles abaixades.
13: Aquesta imatge correspon a una denúncia per la poca formació dels pilots que surten a la mar d'aquests dies. En declaracions al periòdico, Salvament Marítim alerta que la majoria dels 400 incidents d'aquest any estan protagonitzats per persones que s'havien fet a la mar sense preparació necessària. De fet, des del servei denuncien que la majoria de casos els implicats tampoc saben demanar auxili concretament, cosa que dificulta la seva localització. La poca formació també afecta el submarinisme recreatiu. Aquest 2026 a les costes de Girona ja han mort 4 submarinistes.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Tarragona. De fet, el que s'hi veu és una escena captada davant de l'Ajuntament de Valls, on s'han aplegat, entre d'altres, l'alcaldessa Dolors Ferrer i els presidents de la Colla Vella i Jove Xiquets de Valls, Xavi Pons i Marc París. Què hi fan, Clara Chavarría?
14: Doncs presentar un acte molt peculiar que tindrà lloc el 5 de setembre a la Sagrada Família. Aquesta imatge d'unitat és el preludi d'una actuació molt especial que es farà en aquest temple. S'hi celebra una missa universal en el marc de l'any Gaudí, durant la celebració de les dues colles amb uns 500 castellers i carregaran simultàniament 2, 3 de 8, una construcció que diuen que va inspirar l'arquitecte. D'aquesta manera es vol posar en valor els vincles de Gaudí i la seva obra amb els Xiquets de Valls i dos vallencs com són l'escultor Lluís Bonifàs, que va ser un referent de Gaudí, i l'arquitecte César Martinell, que en va ser deixeble.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
15: Catalunya Ràdio.
16: Jo t'estimo l'herència.
17: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
18: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
17: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
19: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prats sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
20: Mort pesa molt, tant que pesa molt, pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
19: Tornen els draps bruts.
21: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
19: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
22: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
19: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartolí. I un dia més comencem parlant de Ceuta. Neguiteja i molt la situació dels centenars de menors i adolescents que encara no han tornat al Marroc.
0: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancada la crisi entre socis europeus.
11: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, però s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants a Espanya.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: I a les Illes Balears, almenys 19 immigrants han mort i hi hauria una desena de persones més desaparegudes quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions molt precàries.
0: El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala el govern espanyol.
1: El govern de la Comunitat de Madrid, mentrestant, avui sabem que va pagar 6,3 milions d'euros pel famós àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
11: Ho publica El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per a la immobiliària de luxe que la va gestionar. La presidenta madrilenya es nega a donar explicacions sobre la polèmica i el PP tanca files amb ella.
1: I notícia d'aquesta mateixa nit, Dues nenes han quedat ferides greus en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
0: Han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estems. Judit Cerdà, alcaldessa, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
1: És el que ens deia l'alcaldessa aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui una de les novetats també és que creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
11: L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química.
1: I avui, segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
0: Els sindicats adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un major volum de passatgers.
15: Bon dia, el temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable, més estones de sol, menys núvols baixos costaners per començar el dia, tot i que deixar fogó encara en continua fent, i a la tarda sí que repetirem alguns ruixats, tot i això seran menys extensos. Bàsicament, Pirineu i alguns punts del Prepirineu ja no haurien d'afectar, com va passar ahir, la serralada prelitoral o una bona part de la Catalunya central. També podria arribar potser alguna nuvolada cap a la zona del massís dels Ports, i tot plegat amb calor de ple estiu, moltes màximes de 30-35 graus, potser que a la franja de Ponent i també les Terres de l'Ebre s'arribi als 36 o 37.
1: I encara en la informació de servei, fem un cop d'ull al trànsit ara mateix. Mariluz García, que ens expliques? Bon dia.
23: Hola, bon dia. Doncs la C58 congestionada entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, el tram final, la rondada entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, i també congestió a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
11: Doncs aquest matí el tenim relativament tranquil, però això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Destaca la demora de mitja hora en el mitjana distància que va de Barcelona cap a Móra la Nova i també els 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que ha sortit de la plana Picamoixons cap a Barcelona a Sants. A l'R11 hi ha entre 10 i 20 minuts de retard en els trens que van des de Barcelona cap a Figueres i Portbou.
1: Gràcies, Maria.

0: moment d'escoltar una cançó que dediqueu a qui vulgueu. Recordeu que per arribar a les 8 li podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609, 636-36-0609, és el que ha fet en Gerard.
1: Hola, sóc en Gerard de Girona i m'agradaria dedicar la cançó T'estimo bastant, de Xiula, a la Marina. I li dedico perquè no és que l'estimo bastant, l'estimo molt, perquè ningú més com ella sap fer-me feliç i perquè sap fer-me costat en els pitjors moments i en els millors. I ara, si tot va bé, em vindran uns de bastant interessants. Així que, Marina, t'estimo bastant.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Congestionada la C58, el tram final d'entrada a Barcelona des de Montcada i Reixac, la ronda a Dalent de Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril per sentit, i a la ronda litoral congestió entre Fòrum i la Barceloneta.
0: El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta en sent la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. El ministre Fernando Grande Marlaska trau pit després de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria de Ceuta. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants ja han tornat al Marroc. Almenys 19 migrants han mort quan intentaven arribar a les Balears en dues embarcacions precàries. Hi hauria una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres. El govern balear ho qualifica de drama humanitari. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha obert a destemps. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. Unió de Pagesos alerta que la calor d'aquest estiu ha reduït a la meitat les àrees de pastura del Pirineu. Això fa avançar la tornada dels ramats i deriva en pèrdues al sector. I Isaac La Cuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula Al fons de l'estany, amb Àlex Brendemühl i Alba Giller entre el repartiment.
2: Esports.
0: Aurax, bon dia.
3: Bon dia. Joan Laporta va reaparèixer ahir després de superar una arrítmia. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Nisibu. El Barça presenta avui dues incorporacions: la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. I l'Istio lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà. S'hi afluixarà una mica a Ponent i a les Terres de l'Ebre i serà una mica més intensa al litoral.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc. Això torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Sainz, que hi feia aquesta crida.
4: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también
2: las gobernadas por el Partido Popular para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Doncs bé, finalment el govern espanyol eleva a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000. Pel que fa al balanç de morts, puja 75, segons la delegació del govern a Ceuta. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior que es va fer ahir. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
5: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
4: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
0: Mentrestant, continua la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una de les dues embarcacions que pretenien arribar a les Balears a les últimes hores. De moment, 19 persones ja han perdut la vida intentant arribar a Mallorca i 17 més han estat rescatades. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Anem ara a Palma, Caterina Carmen Jaume.
6: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 s'han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
7: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
6: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als seus voltants i ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, cosa que pot fer pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna en les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos a Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pels carrers amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest és l'estiu més mortífer pels civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. I Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i amenaça el govern persa que si no és així s'expose a un atac devastador. En una entrevista a la cadena Fox News, el president nord-americà ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
9: L'estret s'obrirà ben aviat o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar, podem parlar? Sí, podem parlar, acabem-ho d'una vegada.
0: Segons el portal Acció, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, l'atenció a la zona continua i la situació a l'estret sembla lluny, molt lluny de normalitzar-se. La proximitat d'un acord entre Teheran i Washington impulsa les borses. L'IBEX 35 s'ha situat per primera vegada per sobre dels 20.000 punts, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. No ha estat l'únic índex a trencar sostres. També ho han fet el Dow Jones de Wall Street i el DAX de la borsa de Frankfurt a Alemanya.
10: 3CAT Info.
0: 8 i 10 minuts, l'executiu de Salvador Illa es compromet a fer canvis a la llei que limita la compra especulativa d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries l'hagi considerat inconstitucional. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i considera que la norma pactada per socialistes i comuns contravé l'Estatut i la Constitució perquè vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat empresa. L'executiu reformularà el text perquè tingui un millor encaix legal. Els comuns tampoc renuncien a la llei que consideren que s'ha mal interpretat. Sentim la seva portaveu parlamentària, Susanna Segovia.
11: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició, per tant no entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: En canvi, Junts i el PP han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim ara la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
12: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
0: El PP ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova aquesta proposició de llei. I l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. Fa un any el va excloure per la pressió d'Esquerra i Junts. L'informe, que s'elabora a partir de la informació que traslladen als estats membres, matisa però que l'independentisme català està fragmentat i és operativament fràgil. Afegeix que no hi ha indicis que tingui capacitat per a una violència sostinguda.
10: Tresca Info.
13: Què et passa?
14: Que no em tanca la maleta.
13: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
14: Bé, si trec uns quants banyadors...
13: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
15: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: 3CAT Info.
0: Atenció a aquestes dades perquè en els darrers 10 anys la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i de Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química. Ens ho explica el Cristian Roldán.
17: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. Dos de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per un milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
18: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petita que abans eren més complicades.
17: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
19: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
17: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
19: A moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
17: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
0: En surt aquesta nit a la fira de la Festa Major de Tona, dues nenes d'entre 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions. A les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. 6 o 7 persones més han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
20: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Els fets han passat poc abans de la mitjanit de l'últim dia de la festa major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin en detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'accident. Doncs així hem arribat a un quart de nou del matí. Fem un repàs a la situació del trànsit i del transport públic. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, les complicacions molt localitzades. La C58 i l'autopista del Vallès, congestionada al tram final entre Montcada i Reixac i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Circulació intensa a l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, també d'entrada a Barcelona. I sí que hi ha retencions a les rondes. La ronda a dalt amb cua entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs, perquè hi ha les obres que tallen un carril per sentit a la Vall d'Hebron. I la ronda litoral, congestionada entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
10: El temps.
17: El temps d'aquest dimecres es presenta força més estable, assolellat, pocs núvols baixos costaners a aquesta hora, a diferència dels darrers matins, i una mica menys aixafogó en alguns casos, no a tot arreu. Ha bufat una mica de vent de terral, aquest vent que bufa de terra cap a mar i fa baixar una mica, és a dir, en alguns casos, la humitat. En qualsevol cas, avui tornarà a fer

0: Cugat.info.
1: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
0: 3CAT Info.
2: Un quart de 9 i 3 minuts, Marc Puigtió, candidat a Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa que té la intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Marc Puigtió li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. El seu comunicat al candidat republicà admet que es va equivocar i es posa a disposició de la militància per donar les explicacions que calguin, però sense fer cap referència a una eventual renúncia a la candidatura. Segons Marc Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
3: Aquell dia et vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
2: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat, de fet, de polèmica, fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc. Després de fer-se públic l'àudio, el secretari d'Imatge i Comunicació d'Esquerra a la ciutat ha dimitit per denunciar qualsevol situació de normalització o proximitat del partit amb l'extrema dreta. Canviem de qüestió. Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Això ha obligat els ramaders a avançar la tornada dels ramats a les valls per la falta d'aliment pels animals. Una situació que alerten que comportarà pèrdues i per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Júlia Albacar.
4: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
5: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
4: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
5: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir, no?
4: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
5: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
4: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
2: El director de cinema, Isaquiel Acuesta, recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula Al fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Banyoles, Fèlix Martín.
6: Banyoles és protagonista de la pel·lícula. Aquí roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, al fons de l'estany. Ahir ho feien al Club Nàutic, hi ha uns 500 figurants petits i grans, la majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i la Cuesta i alguns amics d'infantesa.
7: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
6: La pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare de l'Ivan.
8: La desaparició d'en Jan, doncs, home, trastoca una mica a l'Ivan. Per tant, la Irene també ho notarà, això. No puc dir més.
6: Els dos protagonistes són...

0: els joves Aleix Sagreda i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. També són, entre d'altres, Quim Avila i Àlex Brendemont. Per recuperar la Banyoles de fa gairebé 40 anys, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la Barca Loca, que feia rutes turístiques per l'Estany, o la polèmica figura del carrer negre dissecat que s'exposava al Museu d'Arder. Coproduïda per 3CAT i rodada en català, el rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
1: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela.

Ochoa va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a apropar nous públics. També era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Entre les personalitats que han expressat el condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.

0: I ara el que fem és canviar de qüestió, i és que la Fita del Camp Català Fira Gos de Valls, l'Alt Camp, celebra la 70a edició pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més, ahir volíem dir, amb un 20% més d'expositors, i la previsió és arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigues.
1: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
2: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gos en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí, i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
1: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
3: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
4: Matèria prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no l'alcohol.
1: Fira Gos arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
0: Esports. Pau Dax, bon dia.
5: Bon dia. El Barça presentarà avui dues noves incorporacions per l'equip femení de futbol. Presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana. Un femení blaugrana que jugarà un partit amistós contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. I Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu, de 18 anys, que arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades. Bisibu està content amb la rebuda de l'equip.
6: Hansi, welcome me, very, very good.
7: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
5: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà avui el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslové Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut des de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa.
8: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
5: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. Iris Thió competeix avui a les 4 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
8: 3Cat Info.
5: El Tour de França femení avui es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar Marlène Roisset va guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa i és la nova líder, la catalana Paula Blasi, va acabar en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista catalana.
9: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
5: En futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese, en ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
5: Les dues incorporacions, Igor de Sousa i Suell Mudain, ja s'han incorporat a l'equip. L'equip femení de CAC 7 Handbol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explicava en una entrevista també al Tot Costa com jugarà l'equip.
11: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error del rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt. L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error del rival.
5: La plantilla del Granollers s'ha reforçat amb 5 incorporacions.

0: Són 8:45 del matí. El repartiment dels menors que continuen asseuten-se en la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. Creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau a Girona presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber aquesta emissora. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. I avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música Cada Racó, un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. En esports, Joan Laporta va reaparèixer i després de superar una arrítmia, el president del Barça va ser present a la firma de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta avui dues incorporacions més, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. I Iris Tió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als campionats europeus aquàtics de París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips. Cop d'ull a la situació del trànsit. Mariluz, bon dia.
1: Hola, bon dia. Només cues a les rondes de Barcelona, la ronda a dalt entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres, i la ronda litoral amb congestió de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: I avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà. Tot i així, afluixarà una mica a ponent i a les Terres de l'Ebre, i serà una mica més intensa al litoral. Són 8:45 i pràcticament 3 minuts. El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot més al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que feia aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilitat del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Finalment, mentrestant, el govern espanyol ha elevat a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000. Pel que fa al balanç de morts, ja puja a 75, segons la delegació del govern a Ceuta. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgents de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
5: 3CAT Info.
0: Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i voltants. S'ha incendiat també diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. L'alcalde de Kiev assegura que hi ha feines de rescat en marxa, cosa que pot fer pujar el balanç de víctimes. Rússia ha incrementat els atacs a Ucraïna en les últimes setmanes. Hi ha indignació també al país pels episodis coneguts com a safaris humans dels drons russos de Kherson. Són episodis en què els pilots russos ataquen de forma deliberada ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest és l'estiu més mortífer pels civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Des de primers de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Anem ara al Pròxim Orient. L'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa dos anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat, Jordi Bresco.
6: A la vora del foc, amb un vas de cafè en una mà, un cigarret a l'altra i la mirada fixa al turó del seu davant. Així passen les nits la vintena de voluntaris de Sinjil que vigilen els atacs dels colons jueus, que porten armes de foc. Els palestins només tenen llanternes. Segons el Fuat, ja és suficient.
7: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
6: Aquesta nit és l'enèsim exemple. Les llanternes fan efecte i foragiten els colons. Demà serà una altra nit, igual que les anteriors.
8: Les tasques d'extinció van bé.
9: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
9: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Nou episodi sobre l'àtic d'Ayuso. La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per aquest àtic de luxe que la presidenta madrilenya havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons explica el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió. Després que esclatés la polèmica, la Comunitat de Madrid va anunciar que posava l'àtic en venda juntament amb 4 immobles més i que els diners es destinaran a pal·liar els danys dels incendis forestals que han afectat aquesta comunitat. Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions en submissió química. Ens ho explica el Cristian Roldán.
11: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
12: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
11: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
13: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
11: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
13: A moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
11: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per la investigació.
0: Tenim la mirada posada també a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Continua actiu, tot i que evoluciona, això sí, favorablement. Sanet, Joaquim Albalate.
14: Els bombers tenen previst començar a atacar el perímetre de l'incendi de Sanet des de terra amb vehicles. Fins ara, recordem-ho, només ho havien pogut fer amb mitjans aeris i en algun moment amb bombers a peu desplegats des dels helicòpters perquè el terreny és molt complicat. La nit està tranquil·la, l'incendi no ha crescut, de fet ahir ja no va avançar el perímetre i els propers minuts els bombers valoraran l'estat del foc i acabaran de decidir com hi treballen avui i quins mitjans hi destinen. Ahir no hi va haver cap revifalla com es temia, tot i que la inestabilitat meteorològica encara preocupa. Tot i que la situació millora, l'incendi encara cremarà durant dies i fins i tot setmanes per l'orografia complicada i per la densitat de la vegetació.
0: I pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, el País València està controlat. El foc va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oeste Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Avila, que continua actiu. Aquest incendi ha cremat unes 77.000 hectàrees, que és el foc forestal més gran de la història de l'estat espanyol. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Avila, que ja està estabilitzat, tot i que hi ha reactivacions constants que hauran de vigilar fins que acabi l'estiu. La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els petits punts de venda sota el nom de Plat Druida. S'augmentaran els controls al carrer i als locals privats. Els agents posaran l'accent a frenar la venda de droga a petita escala que, tot i les dimensions, genera moltes situacions conflictives. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
15: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
0: La droga més consumida a Barcelona és el cànnabis. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, posa els clubs canàbics al centre de la diana.
16: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents, la legislació és la que és, tenim un excés de garantisme legislatiu, seguirem pressionant perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
0: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona es concentra en els entorns d'oci i amb usos bàsicament recreatius.
9: 3CAT Info.
0: Continua la vaga indefinida del servei de terra de Grandfors a l'aeroport del Prat. Avui és el segon dia de protesta dels treballadors que es queixen de la falta de personal. En la jornada d'ahir va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes. Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada al cap de setmana, quan hi ha previst més moviment de passatgers. Grandfors dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Transports Metropolitans de Barcelona revisarà tots els revestiments dels túnels de la xarxa de metro després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació del metro de Glòries. El revestiment inflamable que va originar el foc a l'L1 només es trobava en aquest punt de la xarxa, però ara TMB vol garanties que no hi ha més elements que puguin desencadenar un incident similar. Ho ha explicat el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores.
17: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: Us parlàvem l'altre dia d'una urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm, a la Marina Baixa. Doncs bé, ja ha tornat a la família del difunt i no se l'havien descuidat a la taquilla, com es pensava inicialment. L'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que no pas a casa. València, Alba Barbosa.
18: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna.
0: Tres quarts de nou del matí, cop d'ull al trànsit i a la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip diari, Mariluz García, bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Doncs de moment en aquestes primeres hores del matí es manté la circulació tranquil·la. Només veiem retencions a les rondes de Barcelona, sobretot a la Ronda de Dalt per les obres de cobriment que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril per sentit. Ara hi ha cua entre Canyelles i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també a l'altura de Vallcarca, més puntuals en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral només trobem retencions entre Diagonal Mar i Poble Nou i també de Vila Olímpica a la Barceloneta direcció Llobregat, mentre que la resta de carreteres i autopistes del país, com dèiem, la circulació de moment es manté força còmoda i sense incidències conegudes. Més informació renovada al punt de les 9.
9: El temps.
19: La temperatura matinal ha tornat a ser tòrrida a diversos punts de la façana costanera. És el cas de Barcelona, el Masnou, a Cabanes, a l'Alt Empordà, o també en alguns punts de les Terres de l'Ebre, el Perelló, els Alfacs o Riba-roja d'Ebre. Avui en conjunt tornarà a ser un dia de calor. Entre 30 i 35 graus arribarem a primeres hores de la tarda en la major part del país i potser cap als 36 o 37 a la franja de ponent interior de les Terres de l'Ebre. Això sí, amb una mica menys aixafogó en alguns casos. Pujarà 1 o 2 graus de temperatura a la costa, baixarà un pèl la humitat, però per tant la sensació que tindrem serà pràcticament idèntica a la d'ahir dimarts. Tot plegat, amb més sol, com dèiem, una mica de calitja, pols en suspensió, i a la tarda sí que es repetiran alguns ruixats cap al Pirineu i algun punt del Prepirineu. Seran menys extensos que no pas ahir i també menys intensos. Ja no tenim activats els avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Serà demà quan un nou front pot reactivar aquestes tempestes que tornaran a abraçar més comarques i tornen a estar actius aquests avisos del Meteocat. Precaució, perquè aquestes tempestes podrien tornar a ser fortes. Tot això amb una baixada del mercuri.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més coses. Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena a Girona, Maria Rovira.
20: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat, Jonathan Muela.
21: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
20: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
22: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
23: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els responsables del concurs Maria Canals arreglaran el piano que tenen instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona després que un home el fes malbé tirant-li un àcid. El director del concurs, Jordi Vivancos, ha explicat que han identificat qui és l'autor de l'atac de fa uns 8 o 9 dies.
24: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda, allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara Per això, que ara ja fa dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. El piano va quedar instal·lat al centre de la ciutat al març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot Catalunya. I avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de música a cada racó. És un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el 10è aniversari. La proposta vol portar música en directe, tecnologia, activitat física i participació ciutadana, tot ben barrejat pels municipis rurals per reivindicar la cultura com una eina per dinamitzar el territori. Corresponsal al Pallars, Josep Pau Rovira.
2: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi, una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
3: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un ospaz, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto que es el reto de Landismo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
2: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.

0: L'espectacle Nits de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Roses, afegeix una nova parada a la seva proposta Sota les Estrelles, és a dir, a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapecistes Flying Caballero. Ens explica la Valeria Obreda.
1: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
2: És un circ d'altíssima qualitat, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
1: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.

0: 3CAT Info.
1: Fins a les 9 en punt del matí. Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El Barça presentarà avui dues noves incorporacions. Per l'equip de femení de futbol presentarà la davantera brasilera Caroline Nicolli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1.5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicolli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les Blaugrana, un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bissibu, un jugador de 18 anys que arriba del Bruges per €8.5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades. Bissibu està content amb la rebuda de l'equip.
3: Hansi welcomed me very, very good.
4: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
2: I encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà avui el nou tècnic, Alexander Sekulić, que avui arribarà avui al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts i inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Iris Tió competirà avui a les 4 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, tres de plata i una de bronze. Se les han dut de París, volíem dir. El Tour de França femení. Avui es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, la començarà com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en onzena posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la setena posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista catalana en acabar l'etapa d'ahir.
5: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver qué... ¿Cómo se plantea desde el equipo?
0: 3CAT Info.
2: En tenis, Carlos Alcaraz no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost, a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
2: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana, Igor de Sousa i Suheil Mouhoudine, ja s'han incorporat a l'equip. I l'equip femení del CAC7 en vol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explicava també al Tot Costa com jugarà l'equip.
7: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error del rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt. L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error del rival.
2: La plantilla del Granollers s'ha reforçat amb 5 incorporacions. La temporada passada van acabar en 9a posició a la primera divisió de l'handbol estatal. Per la seva part, a l'Ilerna Lleida, Albert Mateus no seguirà el cos tècnic de Gerard Encuentra després de 4 temporades com a entrenador assistent. I aquesta setmana es reprèn el Mundial de MotoGP després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. Pol Espargaró, en la seva condició de pilot reserva de KTM, agafarà la moto de Maverick Viñales, que fa més d'un any que està afectat per una lesió a l'espatlla esquerra. En pilot empordanès explica en un comunicat del seu equip que durant les vacances s'ha fet més proves i li han trobat una petita lesió al nervi infraespinós.
0: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. El nostre primer titular el dediquem a la situació viària.
1: Hi ha cues a la ronda d'Adar entre Canyelles i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, la ronda litoral, trams de lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i ara també una petita aturada a la Nacional 340 a l'altura de Vallirana en tots dos sentits.
0: El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén la dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les comunitats governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit després de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. Mentrestant, continua la recerca d'una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres que intentaven arribar a les Balears en les darreres hores. La tragèdia ha deixat de moment 19 persones mortes. El govern balear ho qualifica de drama humanitari, assenyala el govern espanyol com a responsable i li reclama un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viuen les illes. Almenys 15 morts i una trentena de ferits a Ucraïna pels bombardejos de Rússia durant la nit a la regió de Kiev. L'exèrcit rus ha disparat almenys durant una hora drons i míssils que també han incendiat diversos magatzems i instal·lacions logístiques que Moscou defensa que són d'ús militar. El candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, demana disculpes a la militància pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes, on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització. Marc Puigtió li fa aquesta confidència a un instagramer vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui ofereix també informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Dues nenes han quedat ferides greus aquesta nit en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona. Les menors han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta d'estems. Els serveis mèdics les han traslladat a l'Hospital de Vic i no estem per la seva vida. Segona jornada de vaga dels treballadors al servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Els sindicats denuncien que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana. Vandalitzen el piano de cua del concurs Maria Canals que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. Li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. L'autor de l'atac ha estat identificat.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Joan Laporta va reaparèixer ahir després de superar una arrítmia. El president del Barça va ser present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Visibu. Iris Thió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París. Ho farà en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I avui el temps serà més estable. Un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà, si bé afluixarà una mica a ponent, i a les Terres de l'Ebre i serà una mica més intensa al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Passen 4 minuts i mig de les 9. Us informa a 3CAT Info aquest matí Òscar Callau. El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel Partit Popular, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls, ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Saif, que ahir feia aquesta crida.
4: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: De moment s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors d'edat no acompanyats, amb una atenció especial per les nenes. I en l'àmbit internacional o l'àmbit europeu, finalment, el govern espanyol ha elevat a 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000. El balanç de morts ja puja a 75, segons la delegació del govern a Ceuta. I és que davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va reivindicar ahir la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
0: Al marge del suport expressat a Espanya pels ministres de l'Interior, la reunió va acabar amb consensos sobre la necessitat d'endurir les polítiques de retorn dels migrants irregulars o la millora de la vigilància a les xarxes socials. El to cap a Espanya ha estat molt diferent del dels últims dies, quan la majoria d'estats membres van criticar amb duresa la política migratòria del govern de Pedro Sánchez. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files en Madrid, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
7: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: Mentrestant, a les Balears continua la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una de les dues embarcacions que pretenien arribar a les illes en les últimes hores. De moment, 19 persones ja han perdut la vida intentant arribar a Mallorca i 17 més han estat rescatades. El govern balear ho ha qualificat de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
8: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 s'han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
9: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
8: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Perdona, tindries lloc per dos?
11: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
10: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Les 9 del matí i 9 minuts, a Ucraïna les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar deliberadament un ciutadà indefens. Moscou, Cristina Solías.
14: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braunar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
15: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
14: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
0: I ara una notícia de l'àmbit polític. Marc Puigtió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa que té la intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per agafar el control de l'organització. Puigtió li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui també s'ofereix per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. El seu comunicat al candidat republicà admet que es va equivocar i es posa a disposició de la militància per donar les explicacions necessàries, però sense fer cap referència a una eventual renúncia a la candidatura. Segons Marc Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, per exemple, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
16: Aquell dia vaig ser molt sincer i et vaig dir que era la meva intenció a l'esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora a tots i quedar-me a esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
0: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc. Després de fer-se públic l'àudio, el secretari d'Imatge i Comunicació d'Esquerra a la ciutat ha dimitit per denunciar qualsevol situació de normalització o proximitat del partit amb l'extrema dreta.
2: 3CAT Info.
0: En surt aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona. Dues nenes d'entre 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions. A les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no es tem per la seva vida. 6 o 7 persones més han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Sardà.
17: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Els fets han passat poc abans de la mitjanit de l'últim dia de la Festa Major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció on hi ha hagut l'accident és l'anomenada Disco Show, una plataforma circular que dona voltes inclinada al ritme de la música. Per causes que encara no se saben, el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa.
17: Pel que m'han dit els cossos de seguretat, una sí que ha sortit, o sigui, l'obrir-se la porta ha caigut a la plataforma, però no sé si és una de les que només tenia contusions o les que ha rebut més. Però sembla ser que les que han rebut més ha sigut per la força de que la porta se les endugués.
0: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall. I a l'aeroport del Prat continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force. Avui és el segon dia de protesta dels treballadors que es queixen de la falta de personal. En la jornada d'ahir va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes. Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada el cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Ground Force dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I una informació ara que està a mig camí entre el vandalisme i la cultura. Els responsables del concurs Maria Canals arreglaran el piano que tenen instal·lat de manera permanent a la plaça de Catalunya de Barcelona després que un home el fes malbé tirant-li un àcid. El director del concurs, Jordi Vivancos, ha explicat que han identificat qui és l'autor de l'atac de fa uns 8 o 9 dies.
18: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà al teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara... Per això, que ara ja fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu «Escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada», però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
0: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. El piano va quedar instal·lat al centre de la ciutat al març del 2024 i és, per cert, el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat. D'aquí pocs segons arribem en punt a un quart de deu del matí al trànsit ara. Amb Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs hi havia poques cues d'hora punta i, a més, la majoria ja pràcticament resoltes. Més congestió a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i també a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres que tallen un carril a banda i banda pel cobriment de la Ronda a l'altura de la Vall d'Hebron. A la Ronda Litoral queden trams de lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta en direcció Llobregat, però cada cop més espaiats. I a la resta de carreteres autopistes del país, ara mateix la circulació força tranquil·la. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: La previsió renovada de la meteorologia és ara de Gori Massip.
19: El temps d'aquest dimecres es presenta força més estable, assolellat, pocs núvols baixos costaners a aquesta hora, a diferència dels darrers matins, i una mica menys aixafogó en alguns casos, no a tot arreu. Ha bufat una mica de vent de terral, aquest vent que bufa de terra cap a mar i fa baixar una mica, ja diem en alguns casos, la humitat. En qualsevol cas, avui tornarà a fer calor, moltes màximes de 30-35 graus, potser s'arribi cap als 36-37 a la franja de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, i com dèiem, en un dia de temps més estable, de més sol. Tot i això, es poden repetir alguns xàfecs, tempestes cap al Pirineu, algun punt del Prepirineu, però ja no afectarien la serrada prelitoral ni tampoc gran part de la Catalunya central, com va passar ahir dimarts. Es repetiran encara les properes tardes algun ruixat, sobretot cap a l'interior. Baixarà una mica la temperatura de cara a aquest dijous, es podria arribar pràcticament a normalitzar per l'època de l'any, però després, coincidint amb l'arribada del cap de setmana, tornaria a tirar cap amunt.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador. En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Tehran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
20: L'estret s'obrirà ben aviat, o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar, podem parlar, clar, podem parlar, sí, podem parlar, acabem-ho d'una vegada.

0: de cafè en una mà, un cigarret a l'altra i la mirada fixa al turó del seu davant. Així passen les nits la vintena de voluntaris de Sinjil que vigilen els atacs dels colons jueus, que porten armes de foc. Els palestins només tenen llanternes. Segons el Fuad, ja és suficient.
1: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí, que sàpiguen que si venen ens trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
0: Aquesta nit és l'enèsim exemple. Les llanternes fan efecte i foragiten els colons. Demà serà una altra nit, igual que les anteriors.
2: L'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. Fa un any el va excloure per la pressió d'Esquerra i Junts. L'informe, que s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres, matisa però que l'independentisme català està fragmentat i és operativament fràgil. Afegeix que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. I la Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic del luxe que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons explica el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió. Després que esclatés la polèmica, la Comunitat de Madrid va anunciar que posava l'àtic en venda juntament amb 4 immobles més i que els diners es destinarien a pal·liar els danys causats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions en submissió química. Ciutat de la Justícia, Cristian Roldán.
4: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha gestionat prop de 7.600 mostres, corresponent a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys, aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a l'Estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
5: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Es permet detectar més substàncies en quantitat més petites que abans eren més complicades.
4: Aquesta precisió és molt rellevant perquè més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies psicoactives que l'organisme metabolitza ràpidament. Geli Gallego és la cap del laboratori forense.
6: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
4: Més enllà de detectar aquestes substàncies, la nova tecnologia també permet detallar-ne la quantitat en qüestió de minuts.
6: Moltes vegades també és important dir quina quantitat hi ha, perquè hi ha tòxics que a certes concentracions no produeixen dany al cos, i a altres concentracions més elevades sí que produeixen dany.
4: Conscients de la dificultat i l'impacte que comporta una agressió sexual, des de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya recorden que sempre que sigui possible és recomanable manipular al mínim la roba que es portava durant els fets i evitar rentar-se abans de l'exploració mèdica. Això ajuda a preservar indicis que poden ser claus per a la investigació.
3: 3Cat Info.
2: L'executiu de Salvador Illa es compromet a fer canvis a la llei que hi limita la compra especulativa d'habitatge després que el Consell de Garanties Estatutàries l'hagi considerat inconstitucional. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al PP i considera que la norma pactada pel PSC i els comuns contravé l'Estatut i la Constitució perquè vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa. L'executiu reformularà el text perquè tingui un millor encaix legal. Els comuns tampoc renuncien a la llei, que consideren que s'han malinterpretat. Sentim la seva portaveu parlamentària, Susana Segovia.
7: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
2: En canvi, Junts i el PP han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire Judit Toronjo i la popular Lorena Roldán.
8: Vulnera aquests drets amb

0: polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
1: El PP ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova aquesta proposició de llei. Un quart i mig de 10 del matí, la Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els petits punts de venda. Sota el nom de Pla Druida s'augmentaran els controls al carrer i als locals privats. Els agents posaran l'accent a frenar la venda de droga a petita escala, que tot i les dimensions genera moltes situacions conflictives. Pedro Velázquez és l'intendent major de la Guàrdia Urbana.
2: Quan parlem del menudeo, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
1: Ja parlem de l'atur. El procés de regularització d'immigrants explica en bona part que Catalunya hagi batut el rècord d'ocupació en un mes de juliol. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades, més que el juny, i consolida la xifra global per sobre dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
3: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
1: I un altre punt econòmic abans de donar pas als esports, la proximitat d'un acord entre Tehran i Washington ha impulsat les borses. L'IBEX 35 s'ha situat per primer cop per sobre dels 20.000 punts, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. No ha sigut l'únic índex a trencar sostres, també ho han fet el Dow Jones de Wall Street i el DAX de la borsa de Frankfurt, Alemanya. Esports. En Pau Dax, bon dia.
4: Bon dia. El Barça presentarà avui dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà dos quarts d'una la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant €1.5 milions pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana aquest estiu. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de Jesse Bisibu. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges per €8.5 milions i ha signat per 5 temporades. Bisibu està content amb la rebuda de l'equip. I seguim encara amb més incorporacions en bàsquet. El Barça presentarà aquest migdia Alexander Sekulic, avui a 2:15. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Juri Kazusa i l'eslovè Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulic. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts i inicialment semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa. Iris Thió competirà avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la sisena medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Thió va guanyar ahir dos metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut de París, una medalla d'or, tres de plata i una de bronze.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Tour de França femení. Avui, a poc abans de les dues, es disputarà la cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlene Reusser, la començarà com a líder de la general, després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la quarta etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la setena posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista catalana en acabar l'etapa d'ahir.
6: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
5: 3CAT Info.
4: En tenis, Carlos Alcaraz no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost, a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese aspecto. Y luego, pues trabajando en unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
4: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana són Igor de Sousa i Suheil Moudin, ja s'han incorporat a l'equip. I l'equip femení del CAC7 en vol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador, Josep Morales, que explica en una entrevista també al Tot Costa com jugarà l'equip.
8: La idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival, i després en atac estem intentant inculcar un punt de paciència, de continuïtat, amb un ritme de pilota alt. L'equip, la idea és que defensi d'una forma molt proactiva, intentarem recuperar pilotes per poder córrer, intentar provocar l'error al rival.
4: La plantilla del Granollers s'ha reforçat amb 5 incorporacions. La temporada passada van acabar en 9a posició a la primera divisió de l'handbol estatal.

0: Bon dia, són 2:15 del matí. Us informa Òscar Callau i ara mateix repassarem els titulars més destacats a l'antena de 3Cat Info. El possible repartiment dels menors que continuen a Ceuta encén els partits de dreta i reobre el debat sobre el repartiment entre comunitats autònomes. Les governades pel PP, amb o sense Vox, es neguen a rebre'ls i Junts reclama que Catalunya en quedi fora. El govern espanyol demana responsabilitat i avança una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. A nivell europeu, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit després de la cimera de la Unió i diu que tots els seus homòlegs han reconegut l'eficàcia de la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria de Ceuta. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants ja han tornat al Marroc. Mentrestant, continua la recerca d'una desena de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres que intentaven arribar a les Balears en les darreres hores. La tragèdia ha deixat de moment 19 persones mortes. El govern balear reclama a Madrid un pla per afrontar l'emergència migratòria que viuen les illes. A partir d'ara abordarem altres qüestions, per exemple, l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. El foc de la Vall d'Uixó al País Valencià està controlat 11 dies després que va començar amb 9.500 hectàrees cremades. Anirem a Tarragona, on la Universitat Rovira i Virgili ha dissenyat un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat des d'una 80 de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Pel que fa als esports, Pau.
1: El Barça presenta avui dues incorporacions, la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió lluitarà aquesta tarda per la sisena medalla als Campionats Europeus Aquàtics de París en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: Avui el temps serà més estable, un dia de sol de cap a cap a gran part del país. Només a la tarda creixeran núvols al Pirineu que descarregaran alguns ruixats puntuals entre febles i moderats. De calor en farà, si bé afluixarà una mica a Ponent i a les Terres de l'Ebre i serà una mica més intensa al litoral. El futur sobre el miler de menors i adolescents que encara són a Ceuta després de 5 dies de l'entrada massiva des del Marroc torna a encendre la polèmica al voltant de com es repartiran. Les comunitats governades pel PP, ja sigui de la mà de Vox o no, asseguren que no pensen acollir-ne. Així ho han confirmat Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueres, també ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment. De moment, i mentre es concreta la solució per aquest miler de joves, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Ho anunciava la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que hi feia aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: A la reunió d'ahir amb els ministres d'Interior, el titular espanyol Fernando Grande Marlaska va reivindicar la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i ha refermat el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
4: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
3: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud.
0: I a les Balears continua la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una de les dues embarcacions que pretenien arribar a les Balears, a les Illes, en les últimes hores. Palma, Caterina Carmany.
5: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 s'han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta Balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
6: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
5: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears.
7: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Sanet, Joaquim Albalate.
8: Els bombers tenen previst començar a atacar el perímetre de l'incendi de Sanet des de terra amb vehicles. Fins ara, recordem-ho, només ho havien pogut fer amb mitjans aeris i en algun moment amb bombers a peu desplegats des dels helicòpters perquè el terreny és molt complicat. La nit està tranquil·la, l'incendi no ha crescut. De fet, ahir ja no va avançar el perímetre i els propers minuts els bombers valoraran l'estat del foc i acabaran de decidir com hi treballen avui i quins mitjans hi destinen. Ahir no hi va haver cap revifalla com es temia, tot i que la inestabilitat meteorològica encara preocupa. Tot i que la situació de millora, l'incendi encara cremarà durant dies i fins i tot setmanes per l'orografia complicada i per la densitat de la vegetació.
0: I el que ha quedat controlat és l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. El foc va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Aquest incendi ha cremat unes 70.000 hectàrees, el foc forestal més gran de la història de l'estat espanyol. Els bombers calculen que trigaran un mes a poder extingir el foc d'Àvila, que ja està estabilitzat, tot i que hi ha reactivacions constants que hauran de vigilar fins que s'acabi l'estiu. 9:45 a.m. Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu. Això ha obligat els ramaders a avançar la tornada dels ramats a les valls per la falta d'aliment per als animals, una situació que alerten que comportarà pèrdues i per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Juli Albacar.
9: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals que han pujat a les muntanyes han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
10: Amb el fred la herba no va créixer i ara quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
9: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de baixar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar.
10: Hem tingut que desmamar els vedells abans de temps, és a dir, treure el vedell, li xupa molt i llavors la vaca no pot viure, és un tema de benestar i d'aquesta manera pues, la vaca pues, li és molt més fàcil subsistir, no?
9: Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues per als ramaders.
10: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya, s'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de el que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
9: Per això el sindicat reclama compensacions al Departament d'Agricultura i assegura que s'està posant en risc la viabilitat de moltes explotacions.
0: De la muntanya anem a la platja. A la Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: Aquest nou recurs dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
12: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
0: Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
13: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
14: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenia els calés per pagar en aquell moment.
13: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegia que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
15: Les tasques d'extinció van bé.
16: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
17: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
16: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
17: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
16: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3 minuts i mig i arribarem a 10:15. L'urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm a la Marina Baixa ja ha tornat a la família del difunt. I no se l'havien descuidat a la taquilla, l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que a casa. València, Alba Barbosa.
18: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna.
16: 3Cat Info.
0: Transports Metropolitans de Barcelona revisarà tots els revestiments dels túnels de la xarxa de metro després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació del metro de Glòries. El revestiment inflamable que va originar el foc a l'L1 només es trobava en aquest punt de la xarxa, però ara TMB vol garanties que no hi ha més elements que puguin desencadenar un incident similar. Ho ha explicat el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores.
19: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel, i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
0: Anem ara cap a Lleida perquè es torna a retardar la posada en marxa del parc solar flotant més gran de Catalunya. S'ha construït en una bassa del canal Segarra-Garrigues i tot i que les pluges, les plaques volem dir, ja estan instal·lades, no pot funcionar perquè falten tràmits. Una situació que els regants critiquen però no poden, perquè no poden amortitzar la inversió. Lleida, Júlia Albacar.
20: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. L'any passat ja es van ajornar les obres perquè coincidien amb el període de nidificació d'algunes aus. El president del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta el retard.
21: Sí, que la bassa hem tingut tota la mala sort del món, perquè fa dos anys ja vam començar bé. Fa un any i mig ja podien estar produint. I per motiu d'un any no tenim encara en marxa.
20: I critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari.
0: El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve, 5.000 més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. El Departament ho atribueix als canvis que s'han introduït en el procés de preinscripció. Tot i això, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut la plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: D'aquí 30 segons arribem a 10:15 del matí. Nova connexió amb l'equip viari. El trànsit, amb Mariluz García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment encara poques complicacions. Hi ha una petita retenció a la C58, a l'autopista del Vallès, a l'altura de Montcada fins a Torrebaró, en direcció d'entrada a Barcelona. I també ja comença a haver-hi aturades perquè hi ha força volum de trànsit a la Nacional 2, a la zona fronterera, a la zona del Pertús, en sentit nord, en direcció d'entrada a França. A la resta, petites aturades a les rondes, la ronda de l'Ancua entre Hort i la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat, i a Vallcarca, direcció Besòs, per les obres de cobriment de la ronda que tallen un carril a banda i banda. I a la ronda litoral, petita retenció entre Diagonal Mar i Poble Nou en direcció Llobregat. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: La previsió meteorològica, amb Gori Massip.
22: La temperatura matinal ha tornat a ser tòrrida a diversos punts de la façana costanera. És el cas de Barcelona, el Masnou, a Cabanes, a l'Alt Empordà, o també en alguns punts de les Terres de l'Ebre, el Perelló, els Alfacs o Riba-roja d'Ebre. Avui en conjunt tornarà a ser un dia de calor. Entre 30 i 35 graus arribarem a primeres hores de la tarda a la major part del país i potser cap als 36 o 37 a la franja de ponent interior de les Terres de l'Ebre. Això sí, amb una mica menys aixafogor en alguns casos. Pujarà 1 o 2 graus de temperatura a la costa, baixarà un pèl la humitat, però per tant la sensació que tindrem serà pràcticament idèntica a la d'ahir dimarts. Tot plegat, amb més sol, com dèiem, una mica de calit, ja pols en suspensió, i a la tarda sí que es repetiran alguns ruixats cap al Pirineu i algun punt del Prepirineu. Seran menys extensos que no pas ahir i també menys intensos. Ja no tenim activats els avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Serà demà quan un nou front pot reactivar aquestes tempestes que tornaran a abraçar més comarques i tornen a estar actius aquests avisos del Meteocat. Precaució, perquè aquestes tempestes podrien tornar a ser fortes. Tot això amb una baixada del mercuri.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Temps ara per la cultura. El director de cinema Isaki Lacuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Ens ho explica des de Banyoles, Fèlix Martín.
23: Banyoles és protagonista de la pel·lícula. Aquí roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, al fons de l'estany. Ahir ho feien al Club Nàutic, hi ha uns 500 figurants petits i grans, la majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i Lacuesta i alguns amics d'infantesa.
24: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
23: La pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare de l'Ivan.
25: La desaparició d'en Jan, doncs, home, trastoca una mica a l'Ivan. Per tant, la Irene també ho notarà, això. No puc dir més.
23: Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagreda i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. També són, entre d'altres, Quim Avila i Àlex Brendemur. Per recuperar la Banyoles de fa gairebé 40 anys, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la Barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del carrer negre dissecat que s'exposava al Museu d'Arder. Coproduïda per 3CAT i rodada en català, el rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: I avui al vespre, Castell de Mur, al Pallars Jussà, es convertirà en un gran escenari a l'aire lliure amb l'arribada de Música Cada Racó, un projecte navarrès itinerant que enguany celebra el desè aniversari. La proposta vol portar música en directe, tecnologia, activitat física i participació ciutadana, tot ben mesclat pels municipis rurals per reivindicar la cultura com una eina per dinamitzar el territori. Corresponsal, al Pallars Jussà, Pau Rovira.
26: El projecte del col·lectiu Suacai celebra avui 10 anys de vida i ho farà amb un concert que començarà a les 8 del vespre. La jornada arrencarà hores abans, però, amb un espai obert i gratuït al bell mig de Castell de Mur, que combinarà música, gastronomia, artesania local i diverses experiències interactives pensades perquè el públic participi activament. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar amb la relació entre música i tecnologia, activitats esportives vinculades al ciclisme, Palma o un espai dedicat a recollir històries i testimonis dels habitants del municipi. Una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
3: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un ospaz, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto que es el reto de Landisbo Challenge. Hicimos un proyecto maravilloso con el ciclista Mikel Landa. Además, han cedido los de Audio-Técnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural. Y es una instalación de reflejos donde aparecen más de 350 músicas y músicos de diferentes estilos, ¿no? Estilo a los libros de Elige tu propia aventura.
26: El projecte forma part de la gira Música a cada racó, una iniciativa que des de fa 10 anys recorre pobles de l'anomenada Espanya buidada amb l'objectiu de portar-hi propostes culturals de gran format i crear espais de trobada entre artistes, veïns i visitants.
4: 3CAT Info.
0: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut artísticament com a Pepe Habichuela.

L'artista va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía o Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a apropar a nous públics. També era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Entre les personalitats que han expressat el condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.

0: I ara cinema.
1: Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
2: Què?
3: És el millor dia de la nostra vida.
4: És el millor dia de la nostra vida, igual que ahir.
0: La seqüela de la pel·lícula Barbie penja d'un fil per les elevades pretensions salarials dels dos protagonistes. En el cas de Ryan Gosling, la petició és de 20 milions de dòlars, quan en la primera entrega va cobrar-ne 12 i mig. Les xifres que reclama Margot Robbie no han transcendit. També volen un percentatge dels beneficis que generi la cinta. Segons publica The New York Times, Warner, la productora de la pel·lícula, no està disposada a satisfer aquestes exigències.
5: Torneu a ficar aquesta nina en una caixa!
0: Fa 3 anys, Barbie es va convertir en un èxit rotund de taquilla en recaptar prop de 1.500 milions de dòlars a tot el món.
6: Hey, pretty, I, intelligent, in, never said, K, cool.
0: I ara una informació relacionada amb la llengua. Doble escarni policial a un diputat al Parlament per obligar-lo a parlar en castellà i per fer befa de la seva ceguesa. El diputat de Junts, Isaac Padrós, ha denunciat a la Fiscalia el tracte rebut pels agents de la comissaria de la policia espanyola de la Jonquera a l'Alt Empordà, on havia anat a renovar el DNI d'una filla seva. Segons el seu relat, els policies li van exigir diverses vegades que deixés de parlar en català, van fer escarni de la seva discapacitat visual i li van negar la gratuïtat del tràmit de renovació del carnet que li pertocava per família nombrosa. Per tot plegat, Padrós ha presentat una denúncia per discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. I un apunt més de política, l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire per desavinences amb l'estratègia política de la formació. L'última topada va ser pel nou model de finançament en què Giró defensava votar-hi a favor.
7: Esports.
0: Informació esportiva fins a les 10 en punt amb Pau Dax. Bon dia.
8: Bon dia. El director esportiu del Barça, Deco, i el cap de caçatalents del Club Blaugrana, Joao Amaral, són a Madrid per reunir-se aquest matí amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. Segons van avançar ahir al vespre el diari Esport i Gigantes, ja ha pogut confirmar 3CatInfo, Deco i Amaral volen parlar amb Hidalgo l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid pel Barça. Un Barça que presentarà avui dues incorporacions per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milió d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana. Un femení del Barça que jugarà un partit amistós precisament contra el Manchester City el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. Joan Laporta va reaparèixer ahir després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca. El president del Barça va estar present en la signatura de contracte de Jesse Bisibu. L'extrem belga, de 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i ha signat per 5 temporades. Bisibu està content amb la rebuda de l'equip.
9: Hansi, welcome me, very, very good.
10: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
8: Hi ha encara més incorporacions. En bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulic, avui a 2:15. Segons ha pogut saber 3CatInfo, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Zuza i l'eslové Jernej Valentinčić, que ja han treballat abans amb Sekulic. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. Tornem al futbol, l'Espanyol. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García es va lesionar a l'amistós de dissabte dels Pericos contra el Middlesbrough, quan només s'havien disputat 18 minuts. Inicialment, semblava que es tractava d'unes molèsties sense importància. El club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió del jugador sense concretar quant temps estarà de baixa.
7: 3CatInfo. Informar. Explicar. Entendre.
8: Iris Tió competeix avui a les 3 de la tarda per intentar guanyar la 6a medalla en els campionats aquàtics europeus que es disputen a París. Ho farà a la final de la rutina acrobàtica per equips, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 metalls més, al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, la nedadora barcelonina s'ha endut a París una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze. Al Tour de França femení, avui poc abans de les 2 es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, 2 dels quals de segona categoria. La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Reusser, la començarà com a líder de la general després de guanyar ahir la contrarrellotge individual de la 4a etapa. La catalana Paula Blasi va acabar ahir en 11a posició i seguirà corrent avui amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi ha escalat a la 7a posició a 1 minut i 12 segons de la líder. Escoltem la ciclista d'Esplugues de Llobregat en acabar l'etapa d'ahir.
2: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.
11: 3CAT Info.
8: El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha convocat els alts càrrecs de la Federació Internacional de Futbol a una reunió a Rabat avui per abordar la crisi generada pel fracàs en la creació de la societat FIFA Forward Enterprise. Aquesta societat, recordem, havia de gestionar aspectes comercials i operatius dels tornejos de la FIFA amb participació de fons privats. Infantino es va fer enrere després de rebre crítiques generalitzades. I en tennis, Carlos Alcaraz no disputarà el torneig de Cincinnati, que es disputarà del 13 al 23 d'agost a causa de la lesió que arrossega el canell. Ho han anunciat els organitzadors del torneig aquest matí en un comunicat. Passem ara al futbol sala. El Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà de pretemporada fins al divendres. Escoltem l'entrenador Javi Rodríguez en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
12: La verdad que han llegado todos, si no bien, bien del todo, han llegado casi bien. Estoy contento con ese aspecto. Y luego, pues trabajando unas condiciones magníficas, con poquitos grados con respecto a Barcelona, con fresquito, así que mejor imposible.
8: Les dues incorporacions del futbol sala blaugrana, Igor de Sousa i Suhail Mohoudin, ja s'han incorporat a l'equip. I l'equip femení del CAC7 en vol Granollers ha començat la pretemporada, la primera del seu nou entrenador Josep Morales. La plantilla s'ha reforçat amb 5 incorporacions. La temporada passada van acabar en 9a posició a la primera divisió de l'handbol estatal.
11: 3CAT Info. Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights ending alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.
3: Éramos tan perfectos.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

Benvolguts oients, encetem un nou podcast de Poesia a l'Abast. Aquest serà sobre poesia balear contemporània. Hem seleccionat 14 autors que van des de representants de l'escola mallorquina, com Maria Antònia Salvà, fins a poetes joves com Carles Rabassa o Jaume Pons a l'Horta. Llegirem poemes de tots ells, agrupats en 12 capítols. Farem especial èmfasi en el poeta Josep Maria Llompart, de qui enguany commemorem el centenari del seu naixement. També enfatitzarem tres altres poetes molt rellevants, com Miquel Bauçà, Antonina Canyelles i Pons Pons. Desitgem que aquestes lectures us siguin plaents. Capítol 1. En aquest capítol llegirem poemes de Maria Antònia Salvà, de Bartomeu Rosselló Pòrcel i de Miquel Gaià. Comencem per Maria Antònia Salvà, que nasqué a Palma el 1869 i va morir el 1958. Fou la més alta figura de l'escola mallorquina durant la Renaixença. La seva poesia mostra el gust per l'andrés, el to menor i delicat, unit a una sensibilitat enyorosa i inconcreta, sense un ideari estètic definit ni pretensions intel·lectuals. Practica la poesia de l'anècdota quotidiana que enllaça amb el ruralisme. En llegirem un poema titulat Fiblada, que és un sonet i que diu el següent. Com diré mai l'encís d'aquella edat quan pels vols dels camins no hi ha atzavares? Plauen les randes i les sedes clares i el cercle es va eixamplant de l'amistat? Era el passeig nocturn de la ciutat. Els arços, mig balant les alimares, daven penombra a falagueres cares. Mots de vell dir volaven per l'embat. I heus aquí que de sobte recorria tot el meu cos l'aguditzat rampell d'un viu dolor al dit que m'atuïa. Una vella enfurida d'on vindria? Me l'havia fiblat amb son d'ardell que em romangué clavat al guant de pell. Seguim amb Bartomeu Rosselló Pòrcel, nascut a Palma l'any 1913 i mort jove l'any 1938. Bartomeu Rosselló Pòrcel trenca amb la influència de l'escola mallorquina i veu tant de les influències de la generació del 27 com de les avantguardes, i concretament del surrealisme i també del neopopularisme. Ha estat descrit com un vitalista convençut, rebel, contundent i explosiu, escrit a la generació del 36. Deixeble de Carles Riba i de Joan Coromines i condeixeble i gran amic de Salvador Espriu. En llegirem tres poemes i al final del capítol podreu escoltar la versió cantada d'un d'ells amb la veu de Maria del Mar Bonet. El primer poema de Bartomeu Rosselló Pòrcel es titula L'Eda i diu així: L'aigua rissa, un aire fi, estrofa de blaus, carícia, i acuses edes recents, presó de llunes fingides. Sobre el cristall, una obaga, divina fresa, lasciva, ona i plomes en flagell, nervi de roses, enigma. Marbres de l'instant s'encenen vora la fuga imprevista, pompa, silenci, fatiga, corba de blancs i d'espines, l'escenari entremalia, la procacitat maligna. El segon dels poemes de Rosselló Pòrcel és molt conegut i es titula Història del soldat. Està dedicat a Ramon Nadal, artiller. Diu així: Això era i no era quan naixia la primavera. Aidò, aidò, trompeta de Borbó. La tarda del dissabte m'enamoro a la plaça, la nit del diumenge a la cantonada, el dilluns a la fira, el dimarts a l'hostal, febres de maig durant tot l'any. Quan toquen Botacelles el diumenge de matí, totes volen anar amb mi. Ai, amor,
jo no partiria. Tatarà, tatarà, tatarí, amor, he de partir. Avui ja no és avui. Ahir no era ahir. El cul del meu cavall només veureu de mi. Ai, els marits. Camins d'Igualada, camins de Franca, les esperances. Per l'Ascensió, cortines al balcó. Aidó, aidó, trompeta de Borbó. El tercer dels poemes es titula Sóller i és dedicat a Robert Massenet. També és molt conegut. El cel prepara secrets murmuris de mandarina i les riberes del vent esgarrien taronjades. Jo tasto verges, m'ajec damunt valls encoixinades. Les fulles alcen frescor i aixequen ventalls de gràcia, cortinatges de perfum, cortesies tremolades. L'oratge pinta perfils de caramel dins l'oratge. El cabell se m'ha esbullat i tinc l'ombra capgirada. El sucre de l'aire em fa pessigolles a la cara, amb confitures de flor i xarops d'esgarrifança. Unes cuixes de marquesa em repassen l'espinada. Quan el setí es torna gel, sembla que es faci de flama. El vicari compareix amb un vas de llet glaçada. La suor de les aixelles li travessa la sotana. I el darrer poeta d'aquest capítol és en Miquel Gaià i Sitjà, que va néixer a la Plata de Son Castanyer, Porrera, l'any 1917 i va morir l'any 1998. És considerat el darrer representant de l'escola mallorquina. Fou periodista i estudiós dels poetes mallorquins que l'havien precedit, com Miquel Costa i Llobera, Miquel Ferrà o Joan Alcover. En llegirem un poema que es titula A mi donau-me un vespre de tardor. És un sonet i diu el següent. A mi donau-me un vespre de tardor, que la pluja ha batut al llarg del dia. Encendré en l'habitatge interior el caliu i la llum de l'alegria. En un flameig ben dolç la poesia em tornarà a la llar nova escalfor i el pensament que errava en llunyania reviurà en lenta meditació. Els anys, com fulles d'or en vella dansa, contemplaré en la glòria del ponent que s'amara d'una íntima bonança. I amb tu, dona d'amor serenament, cremarem en foc nou vella recança i brindarem amb vi de nou bevent.

0: Ràdio Argentona.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
0: Música. La que més sona.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Una ràdio més pròxima.
3: Més pròxima.
2: Una ràdio més d'aquí.
3: Més d'aquí.
2: Ràdio Argentona.
3: Ràdio Argentona.
2: La que més sona, clar que sí.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes.

0: Si no acaten la llei que els obliga a acollir una part dels menors arribats a Ceuta, els portarà als tribunals. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
0: Fins ara s'han detectat 528 nens i adolescents no acompanyats, tot i que la xifra pot créixer i la crisi a Ceuta s'ha convertit en un nou enfrontament amb els governs del PP. Madrid, Paula Brujats.
2: Ceuta està desbordada, la llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats, però les comunitats on governa el PP i Vox s'hi resisteixen. El govern espanyol amenaça els populars de portar-los als tribunals si no acullen. La direcció del PP es desmarca dels seus barons, reconeix que per llei estan obligats a acollir i que ho faran, però demanen que aquest cop no hi hagi excepcions en Catalunya. Carlos Cuerpo i Almet Corral.
3: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo, que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial.
4: Y es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
0: I mentrestant, el Ministeri de l'Interior admet que han detectat nous missatges a les xarxes per repetir una entrada massiva els pròxims dies, Marta Prat.
5: I l'expert de la UAB en xarxes socials, Àlex Lozano, ha confirmat a 3cat Info la viralitat d'aquesta nova crida.
6: I s'ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla.
0: A Catalunya, proposta d'Oriol Junqueras per superar el bloqueig en l'àmbit de l'educació. Aposta perquè el departament estigui liderat per un equip d'experts que garanteixin l'estabilitat que necessita el sector educatiu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
7: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
5: Junqueras ha aprofitat també en aquesta mateixa entrevista per titllar de desafortunades les polèmiques declaracions del cap de llista a Girona a les municipals de l'any que ve. Marc Puigtió desqualificava els regidors actuals i a qui vol fer fora per prendre el control de l'organització a la ciutat.
0: De la guerra a Ucraïna ens arriba un altre atac rus contra Kiev que ha deixat 17 morts. L'exèrcit de Moscou ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Moscou, Cristina Solias.
8: Putin respon d'aquesta manera als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Rússia. Les defenses ucraïneses han abatut la majoria dels drons, però no han pogut interceptar cap dels gairebé 30 míssils russos. Zelensky demana als aliats occidentals més munició per als seus sistemes antiaeris.
0: A l'Alta Ribagorça, bones notícies pel que fa al foc de Sanet, actiu des de divendres. Els bombers han pogut actuar a la cua del foc amb mànegues d'aigua. Els incendis són una de les conseqüències més evidents de les altes temperatures, però n'hi ha d'altres.
5: Sí, que tenen a veure directament amb la salut. L'exposició a les altes temperatures de manera continuada, com està passant aquest any, té efectes a la pell, com detalla la metgessa experta en dermatologia Rosa Sanant.
9: La població en general no és conscient de que la calor en si també pot produir envelliment cutani, important deshidratació i empitjorament de moltes condicions cutànies, de molts problemes cutanis.
0: I Banyoles es converteix aquests dies en un gran plató de cinema. El director Isaac Lacuesta hi roda Al fons de l'estany.
5: Una pel·lícula amb un fort component autobiogràfic inspirada en la seva infantesa que explica la història d'amistat entre dos joves. Està coproduïda per 3cat i arribarà als cinemes l'any que ve.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
10: Bon dia.
0: D'aquí a una hora, Iris Tió, es pot penjar una altra medalla als europeus de natació.
10: Ho pot aconseguir a la rutina acrobàtica per equips. És l'última prova que li queda per penjar-se una possible medalla. La competició comença a les 3, però comptem que la seva participació s'espera per passat un quart de 4.
0: La prèvia amb l'Ernest, doncs, d'aquí a 40 minuts. I afegim ara aquesta portada, la doble T, temps i trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Un matí i migdia força tranquils. Hi ha algunes retencions a dos punts fronterers. L'N145 a la frontera amb Andorra, d'entrada al Principat, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França. També petites aturades a la C-17 a Ripoll, en tots dos sentits. L'autopista del Garraf, la C-32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud per obres. I també per obres a Barcelona, la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs.
0: I ara hi afegim l'altre T, el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb l'Enric Agut, Enric, bon dia.
13: Hola, Marc.
0: Com ho tenim, això?
13: Doncs mira, una tarda tranquil·la, amb sol a molts indrets, amb algun ruixat per això, però menys extensos, intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. Bàsicament, si cauen, serà en aquest sector del país, a la resta, temps tranquil, ambient ben calorós, cap a la costa i al prelitoral, avui la temperatura és més alta, però amb menys humitat, i es nota, en general, que l'ambient no és tan xafogós com dies enrere, que realment era molt i molt pesat. Demà a la tarda, atenció, el temps es complica, i bastant, o molt, podríem dir, perquè hi haurà ruixats i tempestes a força indrets, localment fortes, i en 30 minuts algunes podrien descarregar més de 40 litres. Això vol dir que algunes pluges demà a la tarda poden tenir caràcter torrencial.
0: Ho seguirem. Gràcies, Enric. Bon dia.
13: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Pràcticament les 2:06. El govern espanyol amenaça amb els tribunals qualsevol comunitat autònoma que es negui a acollir els menors que van arribar la setmana passada a Ceuta en l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc. La tensió política creix. A la ciutat autònoma, el que més preocupa ara mateix és el futur dels més de 500 menors, una xifra actualitzada oficialment aquest matí. Ceuta està desbordada. La llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats autònomes, però el Partit Popular està acorralat per Vox. Ara la direcció del PP assegura que compliran la llei i acolliran, però alguns dels seus presidents autonòmics es rebel·len. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
2: Bon dia. La policia ha recomptat 528 menors a Ceuta arribats la setmana passada i se sumen al miler que ja hi havia abans en centres d'acollida, una situació insostenible, segons el seu president, Juan Jesús Vives, del PP, que avisa que el repartiment entre les comunitats és inevitable.
14: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Però ja hi ha moltes reticències amb aquesta acollida. El Partit Popular sap que s'hi juga el futur dels quatre governs autonòmics que té amb Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir aquests menors. Tot i això, avui la direcció del partit els ha marcat el camí, admet que la llei els obliga i que l'acataran, però Almed Curra, vicesecretària de Migracions, avisa que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya.
15: Les comunitats autònomes del Partit Popular sempre van a complir la llei, però això no pot ser. I és que el govern d'Espanya en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: El PP fa com pot equilibris per aquesta dependència amb Vox. El govern espanyol, però, amenaça de portar els governs del PP als tribunals si es neguen a acollir Carlos Cuerpo, vicepresident, en declaracions a Televisió Espanyola.
3: Aquí se trata de cumplir la ley, es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
2: I el govern català ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts està en contra que Catalunya aculli més menors. Míriam Nogueras.
16: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
2: Però la llei deixa molt clar que totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, han d'acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat. És el que passa ara mateix a Ceuta, que acull un miler de joves i per llei només n'hi toquen 90.
0: Gràcies, Paula. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Amenaces amb arribar a una justícia que ja actua per si sola. L'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, Txell Vallespí.
17: L'Audiència també vol que la Guàrdia Civil detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, també les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles que va fer, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes. A la Policia Nacional hi ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres.
0: I encara sobre la crisi a Ceuta, el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes per intentar una altra entrada massiva d'immigrants a Espanya el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o Melilla. Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es clarifica com es van organitzar amb aquest episodi el més important i tràgic de la història d'Espanya, Cèlia Sarnades.
18: Hem parlat amb el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAP, Àlex Lozano. L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa. Per a la difusió es va aprofitar una estructura digital que ja existeix sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs, i que té 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i a Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
6: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
0: Cèlia, quin va ser el detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera?
18: Doncs va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes la van difondre cada cop més distorsionada fins que semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes.
6: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
18: De tot plegat se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses les màfies i els traficants, tal com assegura i de fet denuncia el Ministeri de l'Interior i corrobora la Comissió Europea.
0: I un darrer punt encara relacionat amb aquest bloc, han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca, Cèlia.
18: Sí, és la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar 2 supervivents que van explicar que 17 persones més havien mort durant el trajecte i que els cadàvers els havien llançat al mar. Una altra pastera es va localitzar prop de Cabrera amb 2 morts i 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Proens, està exigint al govern central un pla específic per a les illes.
0: Dos minuts i mig, arribarem a 3:15 de la tarda. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, i que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis. L'última, amb les proves PISA. Marta Corbalán.
19: El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, el sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser llarga, de llarga durada, per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
7: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
19: La idea de crear un gran pacte de país per a l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny passat arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics com el transport, les infraestructures o l'habitatge.
0: Doncs des de l'Austec, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic han rebut la proposta amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
20: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Fustec recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, assegurant que les conclusions d'aquell treball no s'han aplicat i que han quedat guardades en un calaix. Saltem a Girona perquè allà Esquerra Republicana viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia Marc Puigtió desqualifica els regidors actuals i assegura que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades, Clara Jordan.
1: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
1: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
21: A l'Adam acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol, per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
1: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
22: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació.
1: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
0: No deixem la política, però saltem a Madrid. Allà la comunitat va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic txell.
2: Doncs sí, segons el diari El País, a més, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet a la premsa la conselleria de la presidència.
23: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
2: Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny Isabel Díaz Ayuso va anunciar que posava l'àtic i 4 immobles més en venda i que destinaria els diners als damnificats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
0: 2:17, una pausa i seguim.
24: Catalunya migdia.
25: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres 12 d'agost.
24: Catalunya migdia.
0: Els manifestants agredits per la policia a Palma després de la manifestació històrica contra la massificació presentaran 25 denúncies i una de col·lectiva contra els agents. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Caterina Carmen Jaume.
26: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
27: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops als escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
26: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
0: Segona jornada de la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada, Roc Fargas.
4: La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
5: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
4: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: Dues i vint, sortim a l'exterior. Aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils.

0: Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
1: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per a la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
0: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Posta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
2: I d'Ucraïna, un altre conflicte obert, el de l'Orient Mitjà, on les perspectives d'un acord de pau i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys i ja passa dels 20.100 punts, Jordi Canal.
3: Sí, tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig, el professor de finances de l'UPF Barcelona School of Management i també president de la gestora de fons Gis Lloris, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a l'impuls d'aquest recurs.
4: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs borsaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La borsa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
3: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels $80 al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes, però encara es manté força per sobre de quan va començar la guerra a finals de febrer.
2: I un conflicte diplomàtic a l'Amèrica Llatina. El Brasil ha expulsat l'ambaixador Gentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negoci. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
5: Hola, bon dia. Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
6: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
5: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
7: Eu não farei nada, porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. E eu gosto do povo argentino.
5: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
2: Tornem a casa nostra, concretament a l'Alta Ribagorça, on l'incendi forestal de Sanet continua actiu, però avui els bombers han pogut començar per primer cop des de divendres a treballar directament a la cua del foc amb mànegues d'aigua. El balanç provisional eleva la superfície afectada a prop de 110 hectàrees i ara preocupa especialment l'impacte sobre la fauna del Parc Nacional. La Vall de Boí, Pau Rovira.
8: Els efectius han pogut accedir avui a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques. L'incendi continua actiu, però sense un creixement destacat durant les darreres hores, tot i que les tempestes previstes obliguen a mantenir la màxima prudència. L'extinció serà cosa de dies, tal com avisa el sotsinspector de bombers i cap d'intervenció Xavier Castellarnau.
9: Fa de molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui, molts troncs caiguts, arbres caiguts, que estan fent fogueres, que doncs, pot ser que puguin cremar durant dies.
8: Ara preocupa l'afectació del foc sobre els animals, tant salvatges com ramaderia de la zona, per la trentena d'hectàrees afectades a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, hàbitat del Gall Fer i zona de pas de l'Os Bru. Ho explica el seu director, Lluís Florit.
10: És una trentena ja han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de Gall Fer.
8: De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada.
2: I en emergències com aquestes, a vegades ens podem quedar sense cobertura. Doncs

0: Des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència, un incendi o, per exemple, un desastre natural. És el primer vehicle que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'Estat, Miquel Jarque.
1: El vehicle té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions, capaç de desplegar una antena amb capacitat per enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població. Albert Tort és secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
2: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
1: El vehicle serà útil a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges S-alert de confinament. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
1: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb la participació de Telefònica, Vodafone i MasOrange.
0: I ara us parlem d'un cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià. S'ha detingut 13 persones i s'ha intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica, coneguda també com a cristall, Miquel.
1: El circuit de la droga comença a Mèxic, allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviava contenidors i per via marítima a França i d'allà una empresa logística de Barcelona. De Barcelona a un laboratori d'una finca a Almenà, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
4: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta, todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos, si te descuidas han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
0: Miquel, què és la metamfetamina i si se'n consumeix a Catalunya o no?
1: És un fort estimulant, té altres noms com ara tina, es fuma normalment ara amb pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director, Josep Rovira, ha explicat en declaracions d'aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt extès.
5: Substància com a potent estimulant del sistema nerviós central, que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. Sobretot s'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
1: Per la seva potència i la curta durada dels efectes, segons Rovira, genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoia, insomni i agitació.
0: Pràcticament 2:15 de la tarda, atenció, perquè experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut el mes de juliol, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Erupcions cutànies, irritació i també un envelliment precoç fruit de la deshidratació de la pell, Laura Cugat.
6: Cada cop som més conscients dels efectes perjudicials de l'exposició intensa i prolongada al sol, el principal carcinogen de la pell, però els metges apunten que sovint falta informació sobre les conseqüències que també tenen les altes temperatures. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
7: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríperes, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plecs, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona és grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes i es poden sobreinfectar.
6: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Montserrat Romaguera és metgessa d'atenció primària i també membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
8: Suem més i és més fàcil doncs, que fongs que poden viure a la pell doncs, es manifestin més. Ens podem dutxar tantes vegades al dia com vulguem, però amb sabó només una, i secant-se bé, que no quedi humitat, sobretot en zones de plec, perquè si no pot afavorir sobretot els fongs, i això sí que és una cosa molt molesta.
6: Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
0: Els Mossos investiguen l'accident d'aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona, que ha provocat 9 persones ferides, 2 greus. La causa ha estat una fallada mecànica en una de les atraccions. El SEM confirma que de les 9 persones ferides, totes menys una són menors d'edat i 5 han estat traslladades a l'Hospital de Vic. Tot i que encara s'estan investigant les causes, tot apunta que el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa. L'Ajuntament ha clausurat la resta d'atraccions i s'ha posat a disposició de les persones ferides i les seves famílies. Escoltem Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
9: Ara mateix el que ens preocupa més són les persones que van ser ferides de diferent consideració i les seves famílies. Per això el que estem fent és posar-nos a la seva disposició per tot allò que puguin necessitar. Per part dels Mossos s'han obert les diligències pertinents, si hi estan treballant, i per part dels serveis mèdics del país s'està atenent a les persones que ho necessiten.
0: Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. Un increment que ha anat de la mà de la incorporació d'una nova tecnologia que permet detectar noves substàncies vinculades a la submissió química. Es tracta d'un aparell pioner a tot l'estat. Justat de la Justícia, Cristian Roldán.
10: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va gestionar prop de 7.600 mostres corresponents a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a tot l'estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o a l'orina en concentracions molt més baixes. Enneco Barbaria és el director de l'Institut.
11: Que han incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petita, que abans eren més complicades si la substància estava en una quantitat, una concentració molt, molt, molt petita.
10: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies que l'organisme metabolitza ràpidament. La cap del laboratori forense, Geli Gallego, explica que són substàncies difícils de detectar.
12: Van apareixent el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, van anar acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
10: Aquesta nova tecnologia permet detectar i quantificar una cinquantena de substàncies en un marge de temps molt curt.
0: La intensa calor i la falta de pluges també afecten els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Llei d'Estela Busoms.
13: Els plats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
14: Amb el fred, la herba no va créixer. I ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
13: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de deslletar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual. I això té costos afegits.
14: S'ha de treure el bestiar abans de temps de la muntanya. S'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
13: És per això que el Sindicat Agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
0: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina permet que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
15: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, busca d'entrada compilar en un sol espai tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis, perquè s'havia detectat que era difícil fàcil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
16: Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
15: D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya migdia.
3: Dos quarts i mig de tres de la tarda, Banyoles acull el rodatge de l'última pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, que per primera vegada parla amb un to autobiogràfic sobre la seva infantesa i explica la història d'una amistat entre dos joves. Al fons de l'estany s'estrena l'any que ve i està coproduïda per 3CAT. Fèlix Martín.
4: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaac i la Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
5: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms dels amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
4: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
5: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
4: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. També, entre d'altres, l'actor Quim Ávila o l'actriu Alba Aguilera. El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost.
3: I el concert estrella de les festes de la Mercè tindrà aquest so.
6: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
3: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques, el Polen, la Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
7: Sí, la banda liderada pel cantant Santi Balmas presentarà el seu espectacle dins la gira del seu últim disc, El Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Els Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals de les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat ben especial.
3: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela, el músic ha traspassat a Madrid després de 2 anys retirat dels escenaris per una malaltia, Montse Mas.
8: Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944 dins una saga de guitarristes, està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i que va apropar a nous públics al llarg de 6 dècades. També era pare i tiet els integrants del grup Ketama. Músics de diverses generacions com Miguel Poveda, Alejandro Sanz, Lolita Flores o Rosalía han acomiadat el mestre a les xarxes socials destacant-ne l'esperit innovador. Des de l'àmbit institucional, tant el ministre de Cultura Ernest Urtasun com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n'han lamentat públicament la pèrdua.
3: I de seguida arriben els esports, però primer passem per Sisquer, perquè hi ha en marxa una nova edició del Festival Itinera que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya, Joaquim Albalate.
9: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol aprovar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
10: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
9: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
11: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu. I això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats, doncs el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
9: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: Un minut i mig més tard del que és habitual, per tant, en falten 19 per les 3. Ernest, bona tarda, bon dia.
12: Ben calculat. Ben calculat. Què tal, com estem?
3: Arriben els esports després d'un matí intens a Can Barça, dia de presentacions a les instal·lacions del club i viatge de Deco a Madrid per seguir intentant el fitxatge de Julián Álvarez.
12: Doncs sí, el Barça busca un nou per si Ferran Torres se'n va. Julián Álvarez continua sent el gran objectiu. Ara, que continuï sent el gran objectiu no significa que estigui a prop.

0: Deco i Joao Amaral han anat a Madrid a negociar amb els representants de Julián Álvarez, però el gran escull segueix sent l'Atlètic de Madrid. A més, aquest matí ens hem afartat de veure el nom de Ferran Torres absolutament per terra, mar i aire, perquè, en fi, veurem Ferran Torres a un camp de béisbol. El veurem a punt de protagonitzar una campanya publicitària. Ramon Salmorri, com estem? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda.
0: És l'home, eh? És l'home. Ambaixador fins i tot a la Comunitat Valenciana. Ha sortit fa poca estona la informació. Per tant, Ferran Torres ara mateix és l'home del moment.
1: Sí, Ferran Torres està aprofitant la tirada que suposa el gol que va fer a la final del Mundial, que li va donar el segon títol mundial a la selecció espanyola, i està aprofitant per també tensar la corda, no només a nivell futbolístic, sinó també a nivell mediàtic, tensar la corda en aquestes negociacions amb el Barça de cara a la seva renovació. Allà on li pregunten, que sovint és a tot arreu, doncs ell deixa clar que el Barça l'ha de voler, ha de demostrar que vol comptar amb Ferran i ha d'avenir-se a negociar una millora contractual. Aquí és on rau la principal diferència entre la mirada de Ferran i la del Barça. Ferran vol ser considerat una estrella del conjunt blaugrana i el Barça el veu com un davanter que acompanya les grans figures de l'equip. Si hi ha cor o no, doncs és una qüestió que el temps dirà. Però, paral·lelament, la notícia del dia està a Madrid, perquè Deco, el director esportiu del Barça, ha anat a Madrid a trobar-se, a reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. És una trobada molt important de cara al futur com a blaugrana de Julián Álvarez, perquè entre Deco i el seu representant han de definir les línies mestres que han de suposar aquesta negociació amb l'Atlètic de Madrid. Fins al moment, l'Atlètic de Madrid s'ha tancat en banda a negociar amb el Barça, fins al punt que va rebutjar aquella oferta de 100 milions d'euros per Julián. Però Julián continua volent vestir de blaugrana, i aquesta reunió entre Deco i el representant del futbolista ha de servir per desencallar aquesta situació. Veurem si l'Atlètic de Madrid acaba cedint o si el propi Julián li acaba traslladant al Barça la seva decisió final de jugar a l'Atlètic de Madrid, que també podria ser, perquè des del club blaugrana reconeixen que és una opció difícil, que és una operació que està sent especialment complicada.
0: En tot cas, al Murri encara queden bastants dies de mercat i hi ha una pista d'enlairament llarguíssima encara,
1: Sí, sí, i tant. Diguem-ne que això serà una operació de llarg recorregut, i que avui el que vol fer el Barça és sentar les línies mestres d'aquesta negociació per Julián Álvarez. Deixa'm fer un afegit. En aquest viatge a Madrid també hi és Joao Amaral, que és un membre de l'scouting del Barça, és un dels assistents de Deco, però Joao Amaral no és a Madrid per negociar per Julián Álvarez, sinó que, tot el contrari, ha anat a un congrés de forma personal, i que és Deco qui està liderant exclusivament aquestes negociacions, i que en qualsevol cas, des del club remarquen que la mà dreta de Deco és Bojan Krkić.
0: Ramon, estarem pendents d'això i evidentment et seguirem avui al tot cost aquesta tarda. Que vagi bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: I del Barça masculí al Barça femení, perquè això és històric, que és el fitxatge més car de la història del futbol femení al Barça. Caroline Nicolli, una davantera brasilera, el Barça ja té la seva crack brasilera en punta, l'ha fitxat del Manchester City per 1 milió d'euros. Fa que, no? Si no m'equivoco, Roger Bussà, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Que sigui, diguem-ne, el fitxatge més car, diguem-ne, la compra més cara, però clar, evidentment 1 milió d'euros vol dir que en el futur el futbol femení seguirà donant màxims, no?
2: Segur. Sí, de moment 1,5 milió d'euros, al voltant d'un milió i mig, cosa que fa que, com deies, és el fitxatge més car de la història del club. Arriba aquesta brasilera de 26 anys, que ve del City, i que, com dèiem, és el més car fins ara. Han marxat jugadores importants del Barça, Alexia, Mapi, Onavalla i Salma, i arriba Caroline també per ser important, i sobre això de ser la més cara, ella el que vol és demostrar que això s'ho val.
3: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
4: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
2: És el quart fitxatge de moment de cara a la pròxima temporada, després dels de Fanastan, McKinney i Martina Fernández, i ella mateixa reconeix que al principi no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia.
4: I think when I heard that I didn't believe in it.
3: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò, i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: I didn't take the opportunity as well.
2: I ara amb Kerolin cap a Andorra. El Barça marxa demà cap a Andorra la Vella, on farà aquest estatge, on s'hi estarà fins dilluns de la setmana que ve.
0: Per cert, hi ha un amistós que ha sortit fa poques hores, un Manchester City-Barça, 15 d'agost, al Joy Stadium, oportunitat de Kerolin per retrobar-se amb les excompanyes. Matí de bastanta feina a les instal·lacions del Barça, perquè el res, al cap d'uns minuts d'aquesta jugadora, havia de ser presentat el tècnic del Barça de bàsquet, però ha anat a la inversa. Primer s'ha avançat Kerolin i després s'ha presentat Alexander Sekulić, i allà hi havia el Joan Fitó. Com està, Joan?
5: Què tal, Ernest?
0: Has pogut sentir, sabem que té veu.
5: Sabem Sekulić, que té veu, perfil baix, però un Alexander Sekulić que diu que es vol integrar a Barcelona. De fet, ara el sentirem, les primeres paraules, una miqueta de català i sobretot agraïment al president Joan Laporta.
6: És un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Joan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
5: Un to baix, el de Sekulić, ha signat dues temporades, també perfil baix el seu avui, molt respectuós, lluny del caràcter balcànic, però els que no coneixen a Sekulić, ha entrenat només un partit a l'Euroliga, li han preguntat: quin Barça hem de veure, quin Barça hem d'esperar la temporada vinent?
6: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
7: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
6: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
7: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
5: Són 3 anys en blanc. Ha fet molt èmfasi Sekulić en canviar la mentalitat, en enganxar el Palau. Li han preguntat per tot l'enrenou amb Galbiati, amb si ha pogut confeccionar ell l'equip. Ha dit en tot moment que ell està content amb l'equip i que sí que ha pogut fer alguna cosa per fitxar jugadors.
6: A lot of changes, yes. And,
7: hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
6: They fit what we want to build here in Barcelona.
0: Molt bé, això és les paraules. Tu què t'ha transmès fora de les paraules? El que transmet aquest entrenador?
5: M'ha transmès que és un home educat, que té perfil baix, que està molt agraït de ser a Barcelona i que en té moltes ganes. Sí que és veritat que segurament en el moment que viu ara mateix al Barça necessitaríem algú amb una mica més d'energia, però de moment bones sensacions. Per cert, acompanyant a Sekulić, Xavi Pujol, anunciat fa uns dies, també Mario Bruno Fernández, que forma part d'aquesta direcció esportiva. En canvi, avui no hem pogut veure a Joan Carles Navarro.
0: I per cert, Galbiati aquestes últimes hores ha anat a Vitòria, sí, a inaugurar les festes.
5: Sí, sí, és molt plegat, tot plegat.
0: Gràcies, Joan.
5: A tu.
0: Només una notícia més de bàsquet. Yannick Krak, jugador del Joventut, l'ha fitxat Dubai Bàsquet, l'equip de Dubai, equip d'Eurolliga, per 4 anys, però el cedeix el primer any a Badalona. Per tant, a la pràctica no hi haurà canvi. Yannick Krak seguirà jugant al pavelló olímpic de Badalona. Però la gran notícia és el que està a punt de començar a aquesta hora, que és una oportunitat de medalla. Estem parlant dels europeus de natació i, òbviament, si parlem de medalla i natació artística, parlem d'Iris Tió, perquè d'aquí a poca estona la barcelonina, en vol més, té l'oportunitat, per descomptat, d'aspirar al podi, però probablement també en aquesta faceta en la que competirà ara mateix i que ens explicarà el Carles Vila, fins i tot podria buscar l'or. Carles Vila.
8: La barcelonina va aconseguir ahir la seva primera medalla d'or a la final de solo tècnic, refermant el gran moment en què es troba i aconseguint també ser la primera que la guanya a l'equip espanyol en aquesta modalitat en tota la història. De fet, aquests campionats estan sent una constatació d'un canvi d'estil, tota una revolució a la natació sincronitzada. L'arribada d'Andrea Fuentes a la direcció de l'equip espanyol ha permès veure figures que no s'havien provat abans, més moviments de superfície amb els braços i coreografies arriscades i, sobretot, innovadores. De moment, els frits s'han pogut veure no només amb el gran paper a nivell individual d'Iris Tió. En total ja s'han aconseguit 7 medalles en aquests campionats d'Europa. Per equips s'ha guanyat medalles en totes les modalitats, 2 plates en la modalitat d'equips lliures i també tècnic. Només l'equip anomenat d'atletes neutrals, amb nedadores majoritàriament russes, s'han pogut superar l'equip espanyol novament integrat principalment per nedadores catalanes. Per la final d'aquesta tarda a les 3, la de rutina acrobàtica per equips, Andrea Fuentes ha tornat a apostar per música de Rosalía, amb opcions de poder emportar-se un altre or. L'equip el formaran, a més d'Iris Tió, els catalans Denis González, Lidl Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández.
0: El concurs comença d'aquí a 8 minuts. Es compta que la participació d'Iris Tió i companyia serà als vols a les 3:20. I per cert, hi ha hagut una altra participació catalana. És veritat que sense la mateixa sort, amb salt de trampolí, un saltador barceloní, el Max Linyan, ha hagut d'acabar 22è a les preliminars i per tant no ha pogut avançar en la competició. La sincro passarà, o la natació artística passarà, però el que ja està passant des de 3:45 és la cinquena etapa del Tour de França femení amb Paula Blas i la catalana com una de les grans sensacions també d'aquesta edició del Tour. Josep Gaia.
9: Sí, l'etapa del Tour va des de Gevrey-Chambertin fins a Dijon. Com deies, Ernest, la participació de Paula Blas està sent una de les sensacions de l'edició d'aquest any. Ahir es va disputar la contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gevrey-Chambertin i Dijon, on Paula Blas va aconseguir l'onzena posició. Aquest resultat li ha permès mantenir el mallot blanc que l'acredita com la millor jove i ja se situa en la setena posició de la classificació. Paula Blasi ha explicat com ha viscut la seva primera crono en què arribava amb totes les expectatives posades en ella.
10: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento y dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría. Pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
9: D'altra banda, la campiona del món, Marlen Reuser, s'ha proclamat campiona de la quarta etapa amb un temps de 27 minuts i 30 segons i ja se situa líder del Tour.
0: A Madrid cada cop sembla complicar-se més o estar més en stand-by el futur blanc del brasiler Vinícius. Avui hi ha hagut reunió després de l'entrenament i els posicionaments encara semblen molt allunyats.
8: A la reunió hi ha estat el jugador brasiler amb el seu representant. L'objectiu ha estat reactivar les negociacions per la seva renovació. Una vegada Vinícius s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip a Valdebebas. Ara per ara, l'acord sembla difícil per les pretensions econòmiques del jugador, molt lluny del que ofereix el Madrid. El club blanc li ofereix una renovació de 5 temporades amb un sou fix entre 20 i 22 milions d'euros, mentre que Vinícius demana 30 milions i ser el jugador més ben pagat de la plantilla. A més, vol un estatus comercial semblant al que té el francès Mbappé. Tot plegat en un moment en què cada cop pren més força l'opció que Vinícius marxi a l'Arsenal, un equip que ha mostrat gran interès en la seva incorporació. Recordem que el brasiler acaba contracte l'any que ve. També hi ha novetat pel que fa al jugador de Costa de Marfil, Diamondé. Avui s'ha incorporat als entrenaments del Leipzig quan encara negocia el seu traspàs al Madrid. De fet, el club austríac li ha donat la benvinguda en un comunicat dient que havia retardat la seva incorporació per una infecció. S'havia especulat que l'extrem s'havia negat a entrenar-se amb el seu actual equip. Cal veure ara cap a on va aquesta operació, que encara no s'ha pogut tancar. I encara al Madrid, el jove migcampista Franco Mastantuono no seguirà al club blanc. Tot apunta que marxarà cedit a la Fiorentina la pròxima temporada.
0: A l'Espanyol es complica, mentrestant, una miqueta més la situació a les portes del començament de temporada amb una lesió, que és la de Quique García, que passa avui pel quiròfan perquè té una lesió que es va fer a Anglaterra, Carles.
8: És una lesió tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer al partit que va jugar l'Espanyol dissabte al camp del Middlesbrough. D'entrada no semblava greu, però ara podria ser una baixa important per Manolo González, més si tenim en compte el bon rendiment que havia tingut al començament de la pretemporada. Ara Roberto Fernández i Marcos seran els que s'hauran de fer càrrec de la posició com a davanter centre. A tot això, l'Espanyol estava buscant ara mateix alguna peça més en defensa, el seu punt més feble de moment, i aquesta lesió podria fer variar el plantejament de la direcció esportiva. I per cert, avui també l'Espanyol ha fet oficial el traspàs del defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. De fet, el jugador ja havia estat la passada temporada a l'equip càntabre en qualitat de cedit.
0: Vinga, tercera jornada del torneig dels històrics del futbol català. Avui és el torn de tres equips més, Josep Gaia.
9: Sí, Sant Andreu, Martinenc i Horta es veuran les cares en el triangular d'aquesta tarda. Obrirà la jornada el partit que es disputarà a les 6 entre el Martinenc i l'Horta. El perdedor d'aquest partit s'enfrontarà al Sant Andreu a les 7 i el que guanyi hi jugarà a les 8. Pel que fa a la jornada d'ahir, el Júpiter va superar la Montañesa per 2-1 i va caure per 3-0 contra el Sant Andreu. El partit entre la Montañesa i el Sant Andreu va acabar amb un empat a un gol. Els andreuencs són els tercers semifinalistes d'aquesta edició dels històrics.
0: A la president de la FIFA, Gianni Infantino, se li ensorra el castell de sorra, ha convocat una reunió d'urgència amb el nucli de la FIFA Rabat a Marroc amb la intenció de frenar la greu crisi interna després de voler privatitzar el Mundial.
9: Sí, el seu pla de privatitzar el Mundial vendent el 20% dels drets ha estat qüestionat per les grans personalitats del futbol i ha rebut la negativa de la UEFA, que ha amenaçat de retirar tots els seus socis de les competicions de la FIFA. Després de rebre l'oposició de tot l'entorn futbolístic, la FIFA va emetre un comunicat oficial en què anunciava la paralització d'aquest projecte. A més, Gianni Infantino ha estat acusat de xantatge pel príncep de Jordània en un post a la xarxa social X, en què afirmava que durant el Mundial el van informar verbalment que si donava suport a la seva candidatura en les properes eleccions de la FIFA, ajudarien significativament a la seva federació.
0: Molt bé, continuen els moviments al mercat de fitxatges. Ens ha cridat bastant l'atenció aquest matí el nom de Mohamed Salah perquè té nou equip. L'hem vinculat sempre al Liverpool, però marxa fins al
9: Trabzonspor de Turquia. I signa per les properes dues temporades.
0: Molt bé, l'Arsenal té tancada una gran incorporació, no? Un dels millors jugadors de la Premier, migcampista.
9: Sí, és el jugador brasiler del Newcastle, Bruno Guimarães. L'Arsenal pagarà 75 milions de lliures, només falta l'anunci oficial.
0: I dos dels jugadors que van ajudar el Girona a classificar-se per la Champions ja tenen nou equip.
9: Sí, són Miguel Gutiérrez, que se'n va al Bayer Leverkusen, i Jan Couto ja està a Itàlia per signar amb el Como.
0: Molt bé, i ahir es va jugar la tercera ronda de la fase prèvia de la Lliga de Campions, on va jugar una de les revelacions de la temporada passada, que és el Bodø Glimt.
9: Els noruecs van empatar a 3 contra el Sant Julián, també van jugar a l'Olímpic de Lyon, que va perdre per 2-1 contra l'Espartak de Praga.
0: Molt bé, quins partits avui tenim destacats aquests amistosos típics de pretemporada?
9: Avui tenim un Mallorca-PSG i també tenim un Arsenal-Betis.
0: Moltíssimes gràcies, Josep, i nosaltres que us reservem aquesta tarda amb el Sergi Camps, el Tot Costa, per poder perseguir actualitzant tot el que fa referència al món de l'esport. Acabo amb una última informació, en aquest cas de bàsquet. L'Hilerna Lleida incorpora al seu staff com a entrenador assistent a Miquel Garitaonandia, un tècnic que ve del País Basc de la Lliga LEP Plata, del Zornotza. Fins aquí al Catalunya Migdia, demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.
2: La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Benvinguts i benvingudes a Blanc en Negre, un espai on la música no s'explica des de la lluentor ni des del relat de l'èxit, sinó des del desgast, des del temps viscut, des del lloc on el rock deixa de ser una promesa i es converteix en una manera d'aguantar.

0: Aquí, en aquest programa, en aquest espai, escoltem discos que no busquen agradar, sinó dir alguna cosa quan ja no queda gaire res a dir. A Blanc en Negre ens interessa la música quan ja no és una exhibició, quan ja no serveix per impressionar ningú, sinó quan es converteix en una conversa llarga amb un mateix, quan el so ordena el cansament i posa paraules a tot allò que pesa.
1: Blanc en Negre parteix d'aquesta idea. La música parla del seu context, però sobretot parla del cos de qui la fa, de qui l'escolta. Parla de resistència, de persistència, de moments en què tocar no és un gest artístic, sinó una necessitat vital. Per això, aquí a Blanc en Negre, no busquem discos perfectes, busquem discos que sonin a vida real, a trajectòries llargues, a camins que continuen encara, que no hi hagi cap promesa.
0: Avui parlarem de rock fet lluny del centre, lluny de la comoditat, lluny de l'actualitat entesa com a tendència. Parlarem de discos que sonen a carretera, a nits llargues, a converses que no busquen conclusions, sinó companyia.
1: Avui posarem en diàleg un disc clàssic, gravat en l'exili, enmig del caos i de la pèrdua de control, i un disc contemporani que recupera aquella mateixa actitud, sense nostàlgia.

Exile on Main Street no és un disc que s'entengui només escoltant-lo. Demana context perquè neix de l'excés, de la saturació i fins i tot del cansament. És el retrat d'una banda que ho té tot a nivell extern, però que internament està dispersa i exhausta. No vol explicar-se bé perquè la vida que descriu tampoc està ordenada.

És un disc que mira enrere cap a la música d'arrels nord-americana, però no des de l'homenatge net. Blues, country, gospel, tot apareix barrejat, brut, viscut. Quan tot trontolla, tornes a l'arrel per supervivència.

0: i el comparem o el posem en diàleg amb Rumors and Innuendo, un disc contemporani que no vol competir amb el present, sinó sonar honest, fidel a una manera d'entendre el rock com a ofici, com a comunitat. Un disc de la Southern River Band.
1: Recordem l'essència de Blanc i Negre, no comparem estils, comparem mirades cansades però persistents, mirades que saben que el rock no sempre avança, però que pot aguantar.

0: Doncs sí, a principis dels 70, i ja entrant en el context més històric i estat mental dels Rolling Stones, The Rolling Stones són una de les bandes més grans del món. L'exili fiscal els obliga a marxar d'Anglaterra i instal·lar-se al sud de França. Aquest desplaçament també és mental. Perden el centre i perden una mica el control.
1: El lloc on graven no és un estudi, és una casa caòtica, nits llargues, drogues, gent entrant i sortint. Keith Richards està al límit, Mick Jagger intenta sostenir una estructura que es desfà. Aquesta fragilitat queda gravada i es reflecteix en el so del disc.
0: Exile on Main Street neix d'aquest ordre, o d'aquest desordre, més ben dit, no? No és un dispensat, és un disviscut, dens, ple i sense oxigen.
1: Aquest disc no té centre. Les veus s'enfonsen dins de la mescla, els instruments se superposen, tot passa al mateix nivell, com una conversa llarga on ningú lidera del tot. No hi ha herois i hi ha comunitat.

En definitiva, és el so d'una banda que ja no vol demostrar res, només continuar tocant junta. I continuar també és resistir. I abans d'entrar cançó per cançó, és important recordar que aquestes peces no funcionen com a singles aïllats, sinó com a fragments d'un mateix estat mental. Cada cançó és una mena de variació del mateix cansament, de la mateixa necessitat de continuar endavant, encara que no hi hagi un horitzó clar. Escoltar-les així ajuda a entendre per què els tempos, les lletres i les textures no busquen comoditat, sinó veritat. Rockzoff no introdueix el disc, li romp. Tot sona accelerat, excessiu, fragmentari, com si la cançó ja estigués començada abans de que nosaltres arribem a escoltar-la. La lletra no explica una història lineal, sinó que acumula imatges, sexe, excitació, confusió, una sensació constant d'anar passat de voltes. No hi ha ordre perquè no n'hi ha en la vida que es descriu, i aquí el missatge no és narratiu, és mental i gairebé físic.

0: Així hem començat el nostre Blanc en Negre, l'episodi d'avui, en el que els The Rolling Stones són els nostres protagonistes clàssics. Després d'escoltar aquesta cançó, el que ens queda és una sensació molt clara de desbordament. La cançó no jutja, és la primera cançó d'aquest disc, el que estem analitzant. No jutja perquè aquest accés ni el moralitza, senzillament, simplement l'esposa. I això la fa una cançó molt honesta, perquè ens col·loca fins dins el cap d'algú que ja no sap com frenar. Musicalment, tot sembla a punt de trencar-se, però no cau. I aquesta tensió permanent és clau per entendre l'esperit del disc.
1: Sí, un disc del que continuarem explicant més cosetes. Rip This Joint, que és el tema que escoltarem tot seguit, agafa aquesta energia i la converteix en moviment pur, aquesta energia de la que parlava fa uns instants l'Àngel. És una cançó de carretera, de trajectes acumulats, de ciutats que passen potser massa ràpid. Quedar-se quiet aquí sembla perillós. La lletra és gairebé una llista, una enumeració sense pausa, com si l'única sortida possible fos continuar avançant, tirant endavant. No hi ha reflexió, simplement hi ha impuls.

Després d'escoltar la cançó d'abans, aquí el rock deixava de ser un mite i es convertia en una necessitat física. És el cos el que mana, no el discurs. No hi ha temps per pensar ni per mirar enrere. La cançó ens donava la sensació de que algú necessita córrer, que tenia pressa, no per arribar enlloc, sinó per no quedar-se atrapat.

Tumble Dice, canvia lleugerament el focus però no la mirada. Aquí el risc ja no és només físic, és emocional. Aquesta cançó parla de relacions inestables, de promeses que no s'acaben de complir i d'una manera de viure basada en l'absolut atzar. Abans d'escoltar-la, cal entendre-la com una metàfora vital molt clara. Els daus cauen, la sort decideix i tu acceptes les conseqüències encara que sàpigues que pots arribar a perdre. Sí, i anem a continuar perquè què ens diu també aquesta lletra de...

0: Si abans ens donava la sensació de córrer i d'anar de pressa, ara ens dona la sensació una mica de fer la canya, de tenir una petita pausa. Sweet Virginia obre un espai diferent dins del disc. No és una ruptura, és una pausa, musicalment baixa el ritme, però sobretot canvia la mirada. Aquí apareix la comunitat, la idea de compartir el pes, de no estar sol del tot. És una cançó que no promet solucions, però sí companyia. Aquí el disc en respira. Respira country, gospel, veus que semblen cantar-se les unes a les altres més que el públic. La lletra parla de caiguda, de tocar fons, però també de no viure sol. Compartir el cansament fa que sigui una mica més suportable.
1: I continuem amb l'anàlisi d'aquest Exile on Main Street i ho fem amb el tema que tanca el disc. Shine a Light tanca el disc amb una pregària laica, no religiosa, sinó humana. Després de tot el caos i de tota la foscor, apareix la necessitat de cuidar, no de salvar, sinó d'acompanyar.

0: Shine a Light, una cançó que ens explicava que va de cuidar els altres, de no deixar-los caure, de no abandonar-los quan ja no són brillants. El disc no ofereix resolucions, però sí que aquest gest final de tendresa està present. I en un disc tan brut i tan dens, aquest gest és immens.
1: Sí, i com és costum en els nostres programes, doncs el que farem és explicar alguna curiositat. Alguna curiositat dels Rolling Stones, per exemple, una que ens porta el flamenc. Són grans fans del flamenc i van intentar sempre que un dels seus mites, que era en Camarón, pogués anar a alguna de les seves festes privades. No ho van aconseguir mai. No van aconseguir mai que hi anés. Aquesta és una de les...
0: Ens podíem haver convidat a nosaltres.
1: Sí, exacte. Nosaltres haguéssim anat encantadíssims, eh? Sí. Però bé, i després, les coses que també s'han parlat d'en Mick Jagger, de que sempre ha estat amb moltes noies conegudes, famoses, que si la Madonna, que si la Carla Bruni, no sé, Tina Turner, etc. El que sí és de destacar és que va tenir una ruptura amb la Marianne Faithfull, que el va deixar molt tocat amb ell. És a dir, al marge de les seves històries de faldilles, que això, bueno, no sé com se n'ha de dir ara, avui, al segle XXI, d'aquesta expressió història de faldilles, no sé ni si és políticament correcte dir-la, però és cert que la ruptura més, que més va marcar Mick Jagger, almenys el que es diu i el que, les informacions que ens tenen, va ser amb la Marianne Faithfull, no? Bé,
0: bueno, està clar que els Rollins són els Rollins, és la banda, no?
1: Sí, de fet tenen un dels riffs de guitarra més senzills de la història i més típics, Satisfaction, no?
0: Sí,
1: I un dels logotips amb la llengua i els llavis més coneguts també de la història, possiblement, fins i tot jo m'atreviria a dir el millor logo d'un grup de rock, perquè clar, és extremadament conegut, no?
0: Sí, i la, de fet, la transició, el canvi, es demostra que el rock d'arrel no desapareix, canvia de context, però manté una actitud.
1: I manté una actitud.
0: I aquí anem cap allà al disc contemporani.
1: Exacte. Rumors and Innuendo, que és el disc que us presentem avui, no vol sonar modern. No vol sonar res més que fidel. Rock de carretera, d'ofici i de comunitat. No hi ha ironia, hi ha persistència.
0: I les cançons claus d'aquest disc que el posem com a contrapunt al nostre clàssic, sí. Abans d'entrar a la cançó...
1: Sí, potser seria bo introduir-los en un conjunt coherent, no? No hi ha pics dramàtics ni grans girs en aquest disc, eh? Tot funciona per persistència, per acumulació, i és un disc que no vol impactar, vol durar, i això també condiciona la manera de com l'escoltem. Second Best obre el disc amb una idea molt poc habitual en el rock, acceptar que no ets el primer. No com una derrota amarga, sinó com una realitat assumida, com una declaració d'intencions molt clara, perquè situa el disc molt lluny de l'heroisme i molt a prop de la vida quotidiana. Abans d'escoltar-la, simplement us volíem dir això, perquè s'ha d'entendre que aquí no hi ha una competició, hi ha una continuïtat.

0: Second Best, després d'escoltar-la queda la sensació, una sensació de maduresa tranquil·la, acceptar no ser el millor no com una renúncia, sinó com una manera de viure amb menys pressió. És en rock, rock sense èpica, però amb una dignitat molt clara.
1: Sí, de fet, The Southern River Band, que és el grup que us presentem avui com a contrapunt de Rolling Stones, són de Perth, dels suburbis de Perth, d'Austràlia. No és un grup excessivament conegut per aquí a les nostres contrades, sí, a Austràlia és conegut, i bé, és un grup del que avui us volíem presentar aquesta proposta, el disc del 2019, Rumor and Innuendo. Do You Miss Me, que és el tema que escoltarem tot seguit, introdueix un to més íntim, és una pregunta més directa, més incòmoda, com la que sovint sembla que no hagi de tenir una resposta, no? Abans d'escoltar-la, també hem de tenir en compte que cal entendre-la com una cançó sobre l'absència, però també sobre la necessitat de confirmar que has existit per algú.

0: Aquest tema ens deixa un regust molt humà, la por de no haver deixat en rastre, no com a mite, sinó com a persona. El rock aquí es despulla i es permet mostrar una fragilitat que sovint queda amagada darrere del volum.
1: Sí, i comentar-vos que des de Blanc en Negre simplement el que fem és una proposta de contrapunt, una proposta molt subjectiva del que són dos àlbums i quins són els contrapunts moderns en relació a aquell àlbum clàssic que presentem. Avui recordem que havíem parlat d'Exile on Main Street i nosaltres a nivell subjectiu i quan fem el programa resum on inclourem altres alternatives en aquest disc de Rolling Stones, també hi ficarem altres artistes. Però avui era el torn de The Southern River Band.
0: Sí, de fet són opinions, no? És la nostra opinió, és el nostre Blanc en Negre. Evidentment estem oberts a suggeriments i recordem una miqueta doncs, que tenim el nostre Instagram, no?
1: Exacte, que és podcast/Girona. I allà ens podem enviar suggeriments.
0: I també tenim un correu electrònic per si algú ens vol enviar algun d'allò, espaipodcast@gmail.com.
1: Molt bé. I res, simplement això, reiterar-vos aquesta circumstància que sempre volem deixar palesa perquè simplement el que fem nosaltres és establir una opinió i totes les opinions en aquest sentit sí que són vàlides. Gràcies.

0: Avui el nostre programa, el nostre Blanc i Negre, respira clàssic, tant el contemporani com el clàssic, pròpiament dit, no? No fugir, no fugir del moment baix, no dissimular-lo, és el que ens ve a transmetre una miqueta aquesta cançó. Acceptar la caiguda com a part del camí. Aquesta cançó no ofereix solucions, però sí reconeixement. I això també és enregistir.
1: Sí, When It Falls Apart, que és el que hem escoltat, és el moment més fosc del disc. Parla del punt en què tot s'ensorra i no queda res que aguanti. Where She Wants recupera una mirada narrativa. Parla de relacions viscudes i la lletra no jutja. Descriu-ho.

0: Possiblement aquesta sigui la cançó, el tema que amb més paràmetres aglutini dels Rolling Stones. Sí. No? És una cançó que pretén no fugir del moment baix i la sensació també d'estar ocupant un lloc que no és el teu. Però per quedar-te igualment, és una mirada molt adulta sobre també que parla de relacions i lluny, molt lluny dels tòpics romàntics.
1: Sí, i recordem això, que estem escoltant el disc Rumour and Innuendo, un disc de 2019 de la banda australiana The Southern River Band.

0: Tinderella, Tinderella tanca el disc amb ironia seca, revisa els mites romàntics sense cinisme i amb distància. Una cançó que recorda la música dels 80, amb molta energia, molta força i amb aquest so tan contundent.
1: Acceptar la realitat tal com és no implica rendir-se, implica de deixar de mentir. És un final coherent, honest i molt fidel a l'esperit del disc.
0: I amb això hem tingut les connexions d'avui en dia, d'avui al nostre programa, de Rolling Stones i de Southern River Band. Dues èpoques, una mateixa actitud i el rock com a manera d'aguantar.

0: Si hem d'intentar quedar-nos amb una idea d'Exile on Main Street, potser no és la d'un gran disc, sinó la d'un disc necessari. Necessari per una banda que ja no podia continuar fent veure que tot estava sota control. Necessari perquè els Rolling Stones van acceptar, potser per primer cop, que el caos també podia ser un lloc des d'on crear. Aquest disc no busca claretat, no busca ordre, no busca agradar. Sona brut perquè la vida que retracta és bruta. Sona dens perquè el moment vital és dens i en lloc d'amagar-ho, ho exposa. Blues, country, gospel, rock and roll, tot hi conviu sense jerarquies, com conviuen les persones en una casa plena, cansades però encara juntes. Exile on Main Street no parla d'èxit, parla de resistir. No parla de futur, parla de continuïtat, de tocar quan ja no hi ha promesa, quan només queda l'ofici, el cos i la necessitat de no deixar caure els altres. I potser per això segueixen tan viu, perquè no explica un moment gloriós, explica un moment real.
1: Rumor and Innuendo dels The Southern River Band no és un disc que vulgui competir amb res. No vol demostrar que el rock encara pot ser rellevant, ni que pot sonar modern, ni que es pot reinventar. El que vol és molt més modest i alhora molt més difícil sonar honest. The Southern River Band no miren el passat amb nostàlgia, el miren amb naturalitat. Fan servir el llenguatge de rock d'arrel perquè és el que coneixen, perquè és el que els permet explicar-se sense màscares. Aquí no hi ha èpica, hi ha ofici, no hi ha promeses, hi ha continuïtat. És un disc que parla d'acceptar límits, de viure amb el que tens, de no ser el primer i de no ser el centre, però de seguir estant-hi. De tocar perquè és l'única manera que coneixes de donar sentit al temps que passa. I en aquesta acceptació hi ha una força molt concreta, la de no rendir-se sense fer soroll. Rumor and Innuendo no crida, aguanta. I en aquest aguantar connecta directament amb aquell exili emocional que ja cantaven els Stones dècades enrere.
0: I bé, el temps ens esgota, arribem al punt i final. La música no sempre avança.
1: Però a vegades resisteix.
0: I això també és viure.
1: Això ha estat Blanc en Negre.
2: Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes, quan arribem a una redacció, ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parla'ns dels inicis. D'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família, tota la vida hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Cole, i després de Cole, amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials. Vull dir, d'una manera més seriosa, l'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus. M'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme. I el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava a futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol, simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot tenen mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena era el futbol. Directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar. I allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge, i bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seria un altre dels temes a analitzar, és la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una de més, que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb el Nàstic, sí que et trobes amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
0: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
2: Mira, doncs situacions incòmodes no treus, que jo mai he trobat en moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà on, clar, passes a convertir-te en protagonista. I crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb una àrbitra que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tenir-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes, una àrbitra, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. No hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
0: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
2: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
0: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
2: Jo crec que encara falta. Potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol, jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
0: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
2: La meva referent es deia Olga Viza, s'ha jubilat potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio, clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo, quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues, mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza. Sí, sí.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
2: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, als Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és una de les coses més grans. I als Jocs Mediterranis, a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe. Jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
0: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
2: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació o un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol, en aquest cas, femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení, és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
0: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
2: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va bé com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creien equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura a termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
0: Ja per acabar, un somni?
2: Un somni de de la tele esportiu. No? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu, i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
0: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes, i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima.
3: Ens estaves buscant?
4: Sí!
3: Doncs ja ens has trobat.
5: Ràdio Argentona.
3: Música. La música que necessites.
6: Música.
5: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: porta si ets a prop.
1: Viu la ràdio.
2: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
1: Viu la ràdio.
2: La millor música a Ràdio Argentona.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa mentre el

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?

somnis al teu cap. Tu la protagonitzes i estàs genial. Vols la teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Planta una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Carl Sagan va fer cèlebre la frase «Les afirmacions extraordinàries requereixen proves extraordinàries». La idea era de David Hume, que el 1748, a la seva investigació sobre l'enteniment humà, escrivia «Cap testimoni és suficient per establir un miracle, llevat que el testimoni sigui d'una naturalesa tal que la seva falsedat fos encara més miraculosa que el fet que intenta establir». Hume ens avisava que fins i tot els miracles depenen de qui els explica, i Sagan ens recordava que calen proves per tot allò que se surt del normal. Entre la credulitat i l'escepticisme hi ha un espai ple de misteri, i és precisament allà on neixen figures com el saurís, aquells que diuen tenir un do per trobar pous d'aigua, filons minerals o tresors amagats amb una simple vareta. I si al món rural català encara hi ha qui busca aigua amb una vareta, al món mediàtic internacional hi teníem el seu equivalent més famós, l'Uri Geller, l'home capaç de doblegar culleres amb la ment i llegir pensaments en directe. De fet, corre la brama que Geller va arribar a col·laborar amb empreses petrolieres, alguns diuen que fins i tot amb la Shell, tot per localitzar jaciments subterranis. Ell mateix assegurava que va fer prospeccions de minerals i petroli utilitzant els seus poders psíquics, si és cert o no, potser és un dels seus millors trucs. Avui volem mirar tots aquests fenòmens amb esperit crític, però sense perdre la curiositat. Què hi ha darrere dels saurís? I d'aquests poders que desafien la raó? Autosuggestió, psicologia o alguna cosa més? I com sempre ho farem acompanyats dels nostres col·laboradors habituals i de tots i totes els que teniu a bé de fer aquest viatge amb nosaltres. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri es troben en un camp magnètic d'alta intensitat.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Deixeu-me començar amb un bon amic que ens vol compartir la seva experiència. Un amic, i creieu-me, molt escèptic, ateu i gens influenciable per les històries de fantasmes. En Jaume Vidal ens explica una anècdota que, com a mínim, ens podrà semblar disruptiva.
2: Hola, sóc en Jaume Vidal, sóc un propietari d'un petit càmping a la Catalunya interior i una vegada em vaig trobar amb un problema en el pou que subministra aigua al càmping. Vaig trucar a una persona que arregla les bombes dels pous i va venir, no? Bueno, va venir, va arreglar la bomba del pou, tot perfecte. I un cop ja havia fet tota la feina, allò parlant allò de foteses, amb la feina ja feta, que jo li vaig dir que jo recordava com el meu pare m'havia explicat que per fer aquest pou va trucar amb una persona d'aquestes que busca aigua amb vares o amb pèndols, i que va venir a la zona, va estar voltant durant tota una tarda, fins que va determinar el punt on deia que per allà passava dues vetes d'aigua i que per allà segur que tindríem aigua, que no hi hauria problema. Clar, jo li vaig explicar, li vaig dir que jo això no m'ho creia. I ell, sense dir res, se'n va anar cap al camió, va tornar amb un pèndol i es va posar a donar voltes per la zona del pou, movent el pèndol. Jo en tot moment em vaig fixar en que amb els dits no estigués forçant el moviment del pèndol. I vaig veure com de mica en mica el pèndol s'anava alineant amb una línia recta, deixava donar voltes i es movia d'un cantó a l'altre amb una línia recta, i quan es movia en aquesta línia recta de manera constant, va parar i va dir, diu, per aquí baixa la veta d'aigua. Repeteixo, jo em vaig fixar en tot moment en els dits que no estigués forçant el moviment del pèndol, no ho va fer. Jo no em crec aquestes coses, però ho vaig veure amb els meus propis ulls.
1: Doncs ja ho veieu, déu-n'hi-do amb aquest pèndol, eh? Què hi havia aquí? Un miratge? Un truc? Un imant? I ara sí, entrem en matèria. Saludem en Jordi Vilà, que és geòleg, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi Vilà, com estàs? Jordi? Jordi? Ei! Jordi!
3: Va.
1: Ep! Què? Què fas? Què fas? Què fas?
3: Perdó.
1: Què fas?
3: Que m'has fet venir una altra vegada. És que estava,
1: home,
3: no, res, estava taladrant, estava intentant buscar aigua.
1: Havíem quedat a aquesta hora.
3: Sí, sí, estava intentant buscar aigua i estava mirant a veure si la trobava, un taladro, bueno.
1: Ah, mare, però és allò que ja m'ho vas dir, no? Que
3: sí.
1: Provaves unes varetes aquelles que et vas comprar per internet, no?
3: El temo.
1: Però, tio, si allò que em vas ensenyar eren antenes del cotxe, tio.
3: Bueno, no sé. Antenes, un receptor. No sé, sí, sí. Jo ho estava provant. Perquè jo he sentit a dir molta gent que, com en Jaume, que ha vist aquestes coses, aquesta espècie de màgia, no sé si dir-ho així. No?
1: Què t'ha semblat aquesta anècdota? És disruptiva. I escolta, en Jaume, de fet ell ho diu, no? Que no, ell no creu no és un creient fàcil, al contrari, no? Més aviat és molt ateu.
3: Sí, sí, sí, sí. Mira, és una anècdota que no només l'he sentit a dir a en Jaume, sinó que l'he sentit a dir a molts altres llocs i en contextos una mica curiosos, com per exemple amb preses d'aigua embotellada, amb petroleres, amb gent doncs, que contracta sauris per veure si troben aquesta aigua. Fins i tot ajuntaments i, evidentment, particulars. Jo he vist molt això. Si vols, t'explico una anècdota meva.
1: A veure.
3: Fa un temps. Sí. Em va contractar un senyor que volia fer un cultiu de tòfones. I em va dir, m'he comprat tot aquest terreny, no tinc un punt d'aigua, no tinc accés a l'aigua, estava lluny, la veritat és que estava lluny amb un sacarral, i vull trobar l'aigua. I a veure si tu, que ets geòleg, m'ho pots trobar. Jo vaig fer trigonometria, vaig veure, dic, mira, aquesta roca és un potencial aquífer, vaig buscar-la, on cau, a quina profunditat, tal, i li vaig dir, doncs mira, agafes des d'aquest punt, si baixes 300 metres, hauries de trobar aigua. Uh-huh. Perquè la roca que et punxaràs porta aigua, sí, endavant, no sé.
1: Vas utilitzar, diguem-ne, la ciència, la teva expertesa i els mapes, no? Diguem.
3: Exacte, mapes, trigonometria, ciència, vaig utilitzar. I em va dir, doncs, ostres, diu, mira que curiós, diu, perquè he contractat un saurí, també, com si haguéssim una segona opinió, i m'ha dit exactament el mateix punt que tu i la mateixa profunditat que tu.
1: Veus?
3: Dius, ostres, doncs mira, això em porta a pensar, jo quan he vist saurís treballant... No sé si dir-ho així. Jo quan he vist saurís treballant, t'he de dir que són uns profuns coneixedors del territori, que coneixen el territori pam a pam, i que es fixen molt amb el seu voltant, i que saben on hi ha les fonts, i que saben també on hi ha l'aigua. I et diré també una cosa, Sergi, que a Catalunya, si punxes, tu has de baixar més o menys, però trobes aigua,
1: Clar.
3: Gairebé a tot arreu. Que sigui potable o no, és una altra cosa. Però que hi ha aigua, sempre n'hi ha.
1: O sigui que l'aqüífer és molt extens, sota, almenys al nostre país,
3: sí.
1: No?
3: Sí, sí. I mira, et diré ara una cosa, t'explico una cosa sobre els aqüífers. En Jaume parlava d'una veta d'aigua, i això ho he sentit molt a dir. És que he trobat una veta d'aigua. Una veta d'aigua, tu, què et recorda? Et fa pensar, doncs, potser en dos pams d'aigua que circulen a tota velocitat per dins de terra, no?
1: Com un riu molt petit, que va ràpid,
3: sí.
1: No?
3: Sí, exacte. Exacte. Sí. Doncs sí. Un aqüífer no és això. És ben diferent. Un aqüífer és la pròpia roca que té una certa porositat, per aquella porositat hi entra l'aigua com si fos una esponja, aquella roca reté l'aigua. Tu quan forades, aquella aigua, com que està sota terra, està a alta pressió, i aquella aigua, quan forades, fas un forat i toques aquella roca que té aquella aigua, l'aigua surt. I l'aigua pot sortir a pressió, pot no sortir a pressió. Vale.
1: Sí, no és la idea d'un pou, tampoc.
3: No, ni una bossa d'aquelles que de vegades ens diuen una bossa d'aigua. T'imagines, doncs, una cavitat immensa sota terra, plena d'aigua fins a dalt. Com si diguéssim, hi posaries la piragua allà i una llanterna i aniries per allà dins, no?
1: Es diu més del gas, però també és veritat que s'ha dit alguna vegada, si tens raó.
3: Sí, sí, sí. Doncs això, sota terra, no existeix, a no ser que siguis una gruta, una caverna. I grutes i cavernes n'hi ha, però no són a sota Catalunya. No estem foradats com un gruyer nosaltres.
1: Però, clar, aquest fenomen, no? És a dir, en Jaume ho explica d'una forma molt gràfica, no? Un senyor amb un pèndol, no? Això que es coneix això com la radiestèsia, no? Que es barregen diferents coses, no? I hi ha gent que ho diu que és capaç de detectar-ho amb la ment, n'hi ha que s'hi posen aquelles vares, no? I després hi ha aquest ofici del saurí, no? Que tu deies. Hi ha gent que s'hi dedica professionalment, sembla ser, però també és veritat que tu dius, no, coneixen bé el territori. La cosa és, quina tarifa és més barata? Si la del saurí o la del científic? Si al final
3: és la del saurí.
1: Clar, és la
3: sempre
1: més barata.
3: És la del saurí. Sí, és la més econòmica.
1: Arriben a una conclusió per un mètode similar al del científic, igualment. El que passa és que fan la feina a casa, no? Entenc?
3: Mira, t'explicaré mètodes que fan servir els saurís. Primer t'explico una mica d'on va sortir el saurí, perquè per posar una mica de context. Jo he estat buscant fonts històriques, m'he remuntat a molt de temps, perquè a veure, l'home busca aigua des de que existeix, no? Aleshores,
1: sobreviure ni que sigui, no?
3: He buscat, doncs, si hi ha des de l'època dels romans, si els egipcis buscaven aigua, evidentment tots buscaven aigua, però com la buscaven? Doncs mira, els egipcis tenien el riu Nil, tampoc potser els hi feia molta falta anar a buscar sota terra, tot i que en tenien, eh? Però mira, la primera nota de veritat que s'està parlant dels saurís ve d'una xilografia de Sebastian Münster amb un llibre que es diu Cosmografia el 1550. 1550 hi ha una xilografia allà que es veu una persona amb una vareta en forma d'Y però que no està buscant aigua. En aquella època els saurís van començar buscant mineral.
1: Ah, molt bé.
3: D'acord? Si buscaven mineral. Després també ha sortit en altres llocs. Per exemple, hi ha un llibre molt famós que es diu De Re Metallica, del 1556, de Georgius Agricola, i allà també doncs, es mostren una sèrie de miners amb una vareta per localitzar aquestes vetes i aquests filons. Doncs, des de temps immemorials es fa servir aquesta espècie de radiestèsia, que la radiestèsia no és res més que notar una sèrie d'energies que et porten doncs, a que la vareta es mogui, a que el pèndol es mogui, però és clar, el que realment està movent tot això és la persona, no ho oblidem, vull dir que ho porta una persona, no es mou perquè sí.
1: Sí, però recorda, perdona, que en Jaume deia allò de
3: Sí.
1: vaig fixar-me amb els dits que no,
3: Sí, sí,
1: no,
3: sí,
1: que no es
3: sí,
1: mogués. Clar,
3: sí.
1: deu
3: Sí,
1: tenir un
3: sí,
1: truc molt ben elaborat també aquell senyor, no?
3: sí. I això t'he dit, jo per això te deia que els saurís són uns profuns coneixedors del territori. Tu quan vas al territori, jo volto bastant per muntanya i et sé dir els punts de les fonts. Puc arribar-los endevinant. Mira, allà segurament hi ha una font. I moltes vegades l'encerto, perquè conec la roca, perquè conec certes coses que m'hi porten a pensar això, eh? Aleshores, un saurí fa exactament el mateix. Té punts de referència al territori, punts d'aigua, etc, profunditats, tal, tal, tal, i et pot dir, si forades aquí, trobaràs aigua. A vegades no la troben, i els geòlegs tampoc, eh? Vull dir, els
1: Clar.
3: geòlegs fallen moltes vegades, eh, també.
1: Res és
3: Però els geòlegs
1: perfecte.
3: fem... Sí, els geòlegs fem servir una sèrie de mètodes, fem servir màquines, fem servir detectors. Si vols, t'explico una mica com funciona això de buscar aigua molt ràpidament.
1: Fem una cosa, si et sembla, avancem una mica i fem també que entri el nostre convidat resident, el comunicador, el director de comunicació i de relacions institucionals del Centre d'Investigació Beta, l'Albert Palou, que cada setmana ens assisteix. Hola, Albert, com estàs? Com va tot?
4: Hola, hola, hola a tothom. Saludo efusivament perquè m'han fet notar d'altres podcasts que entro abruptament i he pensat, va,
1: Doncs
4: saluda.
1: ben saludat. Escolta, abans de continuar amb el que et deies, Jordi, per entrar amb l'Albert un moment, després tornem, eh? Em deies abans, Albert, que tenies una informació sucosa que vincula els saurís i Alemanya. Pot ser?
4: Sí, en Jordi, sí. En Jordi estava fent una mica de retrospectiva històrica del fenomen i totes les referències que tenia a Alemanya. I he anat trobant que Alemanya és una mena com de meca o de referència sobre aquest tema, o que, no sé, és un tema que els agrada
1: Doncs
4: especialment.
1: fem una cosa,
4: I...
1: doncs fem una
4: Sí.
1: cosa. Li donem continuïtat, però tornem una mica al Jordi, que ens expliqui una mica com funciona això, que t'he tallat abans, t'he deixat a mitges. Explica'ns-ho i després tornem amb Alemanya a veure què passa amb els germànics i què hi té a veure tot això.
3: Doncs mira, molt interessant, allò de l'Alemanya, ja ho veuràs.
1: Veurem,
3: Doncs
1: veurem.
3: mira, per geòlegs, per mirar si hi ha aigua a l'interior de la Terra, fan servir tota una sèrie de màquines, tota una sèrie d'instruments, eh? L'aigua sota terra té tendència, quan circula entre les roques, es mineralitza i agafa salts. Per tant, és conductora elèctrica. I ara em
1: Clar.
3: diran, oh, veus, per això és el que noten els saurís.
1: Clar, les
3: Aquesta
1: energies que tu
3: electricitat,
1: deies, no?
3: aquesta electricitat. Bé, anem a mirar quina electricitat és. El potencial elèctric és de pocs centenars de mil·livolts distribuïts en centenars de metres. És a dir, és com intentar notar una pila de botó al Camp Nou.
1: Bueno, doncs
3: Vale?
1: déu-n'hi-do.
3: Bé, per posar-nos una cosa aquesta. És a dir, abans notaràs, per exemple, el camp elèctric de l'atmosfera, que és més o menys de 100-200 volts metre, que no pas
1: Sí.
3: els mil·livolts que ofereix aquestes espècies de corrents subterrànies. De fet, una altra cosa que es pot medir és si hi ha un cos d'aigua, serà més densa la de dins de la Terra, no? Hi haurà més densitat, hi haurà més pes, perquè hi ha aigua. Aleshores, també hauria d'haver-hi una variació gravitatòria. Hauries de notar la gravetat.
1: Clar.
3: Doncs...
1: Si hi ha una massa, no?
3: Exacte. Doncs estem parlant de microgals. Això, o sigui, un microgal és tan poc detectar. Un microgal és que ni tots els gravímetres de la Terra poden detectar aquesta precisió
1: Una
3: tan, tan,
1: misèria,
3: tan...
1: no?
3: És tan misèria, sí.
1: Testimonial, allò.
3: Sí. I després també dius que no és ni energia elèctrica ni energia gravitatòria, sinó que estem parlant de magnetisme
1: Ah, ep.
3: i fins i tot calor, podria arribar a dir, eh? Magnetisme. L'aigua no és magnètica. L'aigua en si, és a dir, tu acostes un imant a l'aigua i l'aigua no queda, no s'atrau.
1: No.
3: L'aigua pot ser polar. Atenció, no, per no confondre termes. Polar vol dir que tu quan acostes un camp magnètic a l'aigua, L'aigua s'orienta, es pot orientar, les molècules es poden orientar, però no és magnètica, és a dir, no
1: Però
3: hi ha
1: igualment,
3: contraaliment.
1: perdona, a simple vista i efectes pràctics, una persona que quan passa el fenomen aquest de l'orientació polar no hi veuria, no hi veuria res, simplement és a nivell molt molecular i no, en tot cas atòmic,
3: sí,
1: pràcticament.
3: Sí. Estem parlant de coses irrisòries. I l'altra cosa és a dir, torno allò que ens hem imaginat, aquell flux d'aigua de dintre de terra
1: sí,
3: que corre
1: filó,
3: tant,
1: sí.
3: Si aquest filó... No, no, és allò, hem d'imaginar, roca empapada d'aigua. És a dir, jo puc punxar aquí, punxar 200 metres, puc trobar la mateixa aigua. O no, a vegades no la trobo perquè el cos que la conté s'acaba, és igual. Però saps a quina velocitat pot córrer l'aigua?
1: Aviam.
3: A dins de la roca? Atenció, eh? Dins de sorra fina, si trobem aquella roca que és tan aspra, si s'omple d'aigua aquella roca, va a la velocitat endiablada d'un centímetre o 10 centímetres com a màxim cada dia.
1: Caram,
3: és
1: quina
3: a dir,
1: cara de velocitat els àtoms d'aigua.
3: Pràctic, o sigui, no hi ha un flux. No hi ha un flux. Si es fa dins d'argiles, aquesta velocitat baixa fins a mil·límetres any.
1: Mare
3: imagina't.
1: De Déu, clar. Sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Per fer-te un exemple, a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, hi ha una font que l'aigua que raja d'aquesta font, saps de quan és?
1: Aviam.
3: De quan va ploure a l'època romana.
1: Buah, imagina.
3: És a dir, és aigua de fa 2.000 anys. Hi ha fonts a Catalunya que raja aigua molt antiga. Hi ha fonts que raja al cap d'una setmana d'haver plogut. Però perquè et facis la idea una mica de les velocitats endiablades que agafa l'aigua de sota terra. Eh?
1: És a dir, perquè tothom ens entengui, més que imaginar, com deies tu, un flux o un riuet petit, és molt més gràfic imaginar-se una pedra molla, no?
3: Ah, exactament, una pedra molla per dins.
1: Que és porosa set. i que
3: sí,
1: hi ha
3: sí,
1: l'aigua
3: sí.
1: que s'ha mullat per dintre i aquella aigua poc o molt es desplaça, però a una velocitat irrisòria,
3: sí.
1: no?
3: Mira,
1: a una escala humana no és perceptible, pràcticament.
3: Exacte. Jo aquí faig una tonteria, que és, mira, agafo una pedra de la mida d'un puny, la peso abans, la submergeixo amb aigua durant una hora i la peso després. La pedra pesa bastant més, perquè ha absorbit tota una sèrie d'aigua i tu no la veus. Tu pots assecar la pedra per fora, però pesa més. És una tonteria, però això és molt gràfic. Doncs això és un aqüífer. I a la velocitat que anem, doncs no hi ha un flux d'aigua, no hi ha magnetisme. L'electricitat, com pots veure, és irrisòria. Per tant, hem de fer servir detectors als geòlegs, és a dir, punxem uns claus a terra, amb uns fils conductors, i medim l'electricitat. I a vegades es veu o no es veu.
1: Està clar, perquè és molt imperceptible.
3: Sí.
1: Escolta, tornem a l'Albert, que té moltes ganes d'explicar-nos què té a veure Alemanya amb el Saurís, i m'ho ha fet saber de forma molt clara abans. Llavors, va, Albert, dispara.
4: Home,
1: què ens has de dir dels alemanys?
4: Bé, és que clar, sempre una prèvia, és que estem parlant potser de l'únic estat que ha finançat amb fons públics la investigació d'això, llavors dona per bastant. I a més, he de dir que m'he divertit bastant preparant aquest programa perquè he pogut entrar en una cosa que en altres programes no podem fer, que és científics barallant-se entre ells. Altres vegades no ho podem fer perquè no hi ha científics defensant segons quines coses, però aquí sí que hi ha científics intentant fer estudis seriosos, intentant publicar-ho en revistes científics i després generant respostes amb cartes... O sigui, els científics es barallen per carta, aviso. Cartes, contrarèpliques, queixes públiques, suposo que bronques en algun congrés, i això és un, diguem, un conflicte bastant lamentable, si t'ho pares a pensar, perquè dos científics al final tampoc són, no sé, vull dir, a les èpoques de Guardiola contra Mourinho tenien més gràcia, segurament, que això.
1: Com una sessió de control al govern, d'aquestes
4: sí,
1: que
4: sí.
1: es tiren els plats pel cap. Sí. Però clar, per carta, de fet és una mica similar a la velocitat de l'aigua per les pedres, deia Jordi,
4: sí,
1: això,
4: sí.
1: Avorridot, però bueno, en fi.
4: Va,
1: digues.
4: I això, com us deia, acabes molt a Alemanya, i avui potser podríem fer que ens acompanyés l'audiència en la trista història de Hans-Dieter Betz, un senyor que feia altres coses. En realitat era un físic especialista en la física de les esferes, però també el feien estudiar el tema dels Sauris perquè el govern li pagava, li finançava la investigació.
1: Fons públics, això?
4: Sí. També ara, per cert, o sigui, aquest senyor també ha estat mirant si havia fet coses de a nivell de planeta o això, perquè era físic d'esferes. Jo vaig fent apunts per lo de la Terra plana, perquè, no sé, jo pensava que faríem el programa algun dia. Jo tinc el guió.
1: En fi, bé, en tot cas, escolta, no t'entrebanquis gaire amb els noms en alemany, que prou feina tindràs, o sigui que, va, tira.
4: Bé, bueno, no sé, ja en parlarem, no sé. Bé, un pas previ, abans d'arribar a Hans-Dieter Betz, Hi va haver un estudi que també es va fer cèlebre a Alemanya, que eren els estudis de Kassel, que responien a un repte que va llançar una persona que segurament acabarà sortint en altres programes, que era James Randi. James
1: Home.
4: Randi, per si algú no el coneix, que bueno, segurament és molta gent, era un mag il·lusionista que es dedicava a enfotre-se'n una mica de les pseudociències i es dedicava a llançar reptes d'escolta això, doncs demostra-m'ho. I en el cas d'això, dels saurís i de la radiestèsia, ell va dir que donaria 10.000 dòlars a qualsevol que li demostrés, aplicant el mètode científic, que això era real. I aquí van néixer els estudis de Kassel, que bueno, van agafar unes quantes desenes de saurís alemanys, perquè, avís, spoiler, n'hi ha moltíssims saurís a Alemanya, moltíssims, dona per experimentar amb mostres enormes.
1: O sigui, és un col·lectiu
4: Sí.
1: de gairebé sindicat, no?
4: Sí. I,
1: Déu-n'hi-do.
4: lamentablement, la Societat Parapsicològica Alemanya, que és qui va liderar aquest estudi per intentar rebatre les bromes de James Randi, van arribar a la conclusió que no ho podien demostrar.
1: La
3: Vaja. societat parapsicològica.
4: Sí.
3: Carai,
1: I
3: per què s'hi va
1: sobre
3: posar la societat parapsicològica?
4: Bé, perquè mira, suposo que passaven per allà i van dir, va, però clar, bueno.
1: sobre James Randi, jo recomano a la gent que ens escolta que llegeixi la seva biografia i hi ha algun documental online molt molt interessant sobre la vida d'aquest senyor, que és una vida amb llums i ombres molt molt especial, però que va estar literalment obsessionat tota la vida, obsessionat desmuntar aquest tipus de mites. I de fet va escriure un llibre sencer, bastant gruixut, per desmuntar Uri Geller, paraula per paraula. És bastant espectacular, jo el recomano molt. Disculpa, disculpa, Albert, digues, digues.
4: No, sempre amb ganes de parlar algun dia de gent que doble culleres. Però bueno, no, clar, ara pensareu, bueno, clar, escolta, la societat parapsicològica, òbviament aquesta gent no tenien un, vull dir, no sé, gent poc seriosa, això. No, anem a buscar gent seriosa. Hans-Dieter Betz, com us deia abans, professor de la Universitat de Munic, recerca finançada per el govern de Munic, pel govern alemany, o sigui, fons públics. A part de ser especialista en física d'esferes, el feien estudiar el fenomen del saurisme perquè ell hi estava a favor, bàsicament. I
1: Estava d'acord amb que això era fidedigne i era
4: sí.
1: genuí,
4: I el
1: diguem.
4: govern d'Alemanya, als anys 80, va decidir que volia treure l'entrellat d'això, i després de segles de que això fos un tema popular, doncs van decidir finançar-li amb 400.000 marcs, que al canvi són uns 250.000 èpoques de l'època. Aquest de l'època no sé ara, avui en dia quan seria, suposo que és bastanta més pasta. Doncs bueno,
1: 250.000 euros, eh?
4: 250.000 euros dels anys 80, o sigui,
1: Mira.
4: munta'm un experiment que, per favor, ens demostri si això és veritat o no. I el tio s'ho va prendre en sèrio i va organitzar els mítics, si els busqueu, Schönen Experimenten, que sona molt èpic, però si ho tradueixes són els experiments del graner.
1: Sí, a vegades les traduccions són com de les pel·lícules, eh?
4: Perquè,
1: Sí.
4: sí, perquè bàsicament el senyor Hans-Dieter Betz i el seu equip, que no sé si era molt gran, va construir un graner enorme de dues,
1: A veure,

0: i es fer passar aigua de formes molt diferents. També va construir, va construir al costat del graner, i d'aquest graner de dues plantes, va construir un allotjament per poder tenir els saurís participants a l'estudi en condicions. I bé, en tenia 500. Si el senyor...
1: 500 saurís en un lloc...
0: Sí.
1: A pan i cuchillo, que diuen, pagat pels fons públics d'Alemanya.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: 500 saurís...
1: Quines dates era això? Ho tens
0: 1987-1988. Va estar dos anys fent l'estudi. O sigui, dos anys d'un graner amb saurís anar passant per allà.
1: O sigui, mentre queia la Unió Soviètica i l'Alemanya es tornava a reunificar, estava passant
0: mentre
1: això
0: passava, Hans-Dieter Betz estava en un graner amb unes canonades mòbils,
1: i uns senyors allà anar cobrant
0: amb una mena d'alberg ple de saurís, que els anava fent passar, va fer milers i milers i milers de testos, que cada test durava una hora, posava un dels saurís dins de la segona planta del graner, i li feia dir, escolta, on és l'aigua? I el senyor Saurí, senyor o senyora, havia d'assenyalar el punt on ell creia que era l'aigua en el pis de sota. Plantejament experimental d'una elegància absoluta. Li feia repetir 10 vegades en cada test. Això feia que cada saurí estava una hora a la segona planta del graner anar assenyalant, ara on és l'aigua? Aquí. Ara on és l'aigua? Aquí. I a partir d'aquí anaven veient la comparativa d'on responia a on era l'aigua de veritat. Tampoc és un experiment molt complex, eh?
1: No, però sí que és veritat que serveix precisament per desmitificar-ho i pel que deia en Jordi, perquè si et coneixes el territori, clar, si no coneixes per on passa realment l'aigua, és una cosa doncs aleatòria, no?
0: Van contractar uns mags professionals perquè analitzessin i certifiquessin que no hi havia cap forma possible des del segon pis de saber on era l'aigua del primer pis. O sigui, que es van assegurar, que s'ho van prendre en sèrio.
1: Home, s'ho van currar. Sí. O sigui, aquí hi ha un... Home, ja que hi ha caler públic, doncs mira, almenys, tio, s'ho va treballar.
0: Sí, el problema és quan... Bueno, això ara, un parèntesi, els que hem estudiat ciències sabem que hi ha una frase molt mítica, que és que existeix la veritat, la mentida i l'estadística. I el problema de l'estudi és quan el senyor es va posar a fer l'anàlisi estadístic i el plantejament. Sí, perquè, clar, dels 500... Dels 500 que tenia inicialment, sembla ser que n'hi va haver uns quants que no li acabaven de fer el pes.
1: Ai.
0: I el que va fer va ser quedar-se... Sí, en va descartar 457.
1: Ah, o sigui, els que no li quadraven...
0: Sí, els que va veure que no encertaven mai res, els va descartar. Llavors, 457 els va descartar. I es va quedar amb 43, no sé si he fet bé la suma. Bueno, és igual.
2: Bueno, mira, va
0: sí, diu, bueno, se'ls queda 500, també... els 400 i pico els va enviar cap a casa i es va quedar amb 43. I va dir, bueno, mira, seguiré, ara farem l'experiment només amb aquests 43, que són els que jo he vist que funcionen.
1: Funciona.
0: Cosa que això ja amb el plantejament experimental aquí ja comença a grinyolar una mica. I amb aquests 43 va fer 843 testos més d'aquests d'una hora d'anar buscant aigua. Resulta que d'aquests 43... va trobar un percentatge que ell considerava significatiu de persones que realment assenyalaven l'aigua allà on era. I així ho va escriure en el seu article. Passa que quan miraves les dades resulta que eren 6. O sigui, hi havia 6.
1: Molt bé. O sigui, de 500...
0: Ell afirmava que una vegada fet l'anàlisi estadístic et quedaven 6 persones de les 500 inicials. Allà passa alguna cosa, aquí passa alguna cosa. Aquests sí que ho encerten. Aquests sí.
1: Passa alguna
0: cosa. Hi ha un tema que després aquests 6 els va provar amb un altre experiment i no li van funcionar.
1: I no tens les dades del percentatge de certs, tampoc, d'aquests 6,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Ah, sí? A veure, anem al tema.
0: I encara arribes a més tristor, perquè ell considerava un encert tenir un 4% més d'encert que els altres.
1: Ah, ostres,
0: per això. Llavors, clar, la cosa no...
1: Supera l'error estadístic, això.
0: No és que funcionés gaire. Ell considerava que havia demostrat que existia... aquest fenomen, perquè hi havia 6 persones de 500, que després replicant l'exercici no funcionaven, que s'acostaven un 4% més als punts on hi havia aigua al pis de sota d'un graner que els altres. Això va generar, un parell d'anys després, el que us deia, un conflicte, una baralla, una batalla entre científics, una cosa èpica i inconmensurable, que és que hi va haver un senyor de la Universitat de Califòrnia, que es deia Jim Enright, que va escriure un article reanalitzant les dades i demostrant que era tot una patranya, perquè bàsicament havia plantejat l'experiment.

0: com li ve donar la gana i havia analitzat les dades com li ve donar la gana i havia tret les conclusions que li ve donar la gana. Cosa que Hans-Dieter Betz no es va prendre bé. Perquè... Sí,
1: i es va enfadar fort.
0: La frase d'Ayn Rand en el seu article de rèplica, dient això és un fallo, però com una catedral, deia que al final li agraïa a Betz haver portat a terme l'experiment més precís mai fet per demostrar que això no existia.
1: És a dir, ben empleats els fons públics, en realitat.
0: A lo qual Betz va respondre amb una carta en una altra revista, una resposta que ningú va acabar d'entendre mai del tot, perquè li va escriure una carta d'agraïment a Ayn Rand per donar-li les gràcies per haver donat validesa al seu estudi. Cosa...
1: Però, vol dir que l'experimentador... Veus com sí que ha servit d'alguna cosa?
0: No, ell anava per la línia de gràcies per dir que el que he fet jo és veritat. Per tant, gràcies per haver dit que he demostrat que existeixen els sauris. I Ayn Rand li anava dient, però si el meu article deia tot el contrari. I així es va acabar la trista història de 250.000 euros de finançament públic a Alemanya que van ser invertits en això. Després va caure el mur de Berlín i suposo que es devien estar per altres coses. I no se'n devien preocupar més.
1: Baralla epistolar èpica. Escolta,
2: aquí també es van fer unes proves, també als Estats Units, que saps què feien? Com quan he dit allò que són profuns coneixedors del territori. Van posar els sauris traient totes les pistes visuals que poguessin tenir en un territori que ells no coneixien i al final la tassa d'encert es reduïa simplement a l'atzar.
1: Que segurament aquests sis que deia l'Albert, no? Devien anar una mica també, sí. No? Jordi, una cosa, justament que abans ens estaves explicant com es detecta, però és que com es detecta des de la geologia, des de la ciència, l'aigua i els diversos fenòmens que passen a sota terra, perquè ens entenguem. Els sauris també detecten altres coses, en teoria, perquè tu dius que n'has conegut algun i que ja has parlat amb gent que s'hi ha dedicat.
2: I tant.
1: Digues,
2: a veure,
1: doncs, què fan?
2: Hi haurà els que només es dediquen a una cosa, hi haurà que es dediquen només a una altra, hi haurà que es dediquen a tot. Segurament és tot molt divers. Però et faig una llista... perquè vegis què poden arribar a detectar.
1: A veure, sorprèn-nos.
2: A part dels aqüífers, les vetes d'aigua aquelles que dèiem, vetes entrecomillades,
1: Sí.
2: Detecten fractures internes a la Terra, detecten cavitats, és a dir, coves, detecten minerals, metalls, petroli, gas, però ara sortim una mica de la natura, també detecten canonades, conduccions. Metàl·liques i de plàstic, és igual. Clavegueram, cables elèctrics, de telecomunicacions... També, atenció, això ja és una mica ja és més divertit, perquè a mi m'agradaria poder tenir aquest poder, que és detecten antics murs, tombes, pous, monedes, cofres amb tresors.
1: Tresors, Això és el que interessa.
2: Sí. Però atenció, que també detecten, poden detectar malalties, poden detectar intoleràncies, fan una mica això d'energia vital... poden dir fins i tot quin és el sexe del fetus que portes a dins.
1: Però això ho fan amb varetes també o els hi ve
2: el
1: cap?
2: Varetes i pèndols, varetes, pèndols, amb tota aquesta... És a dir, és una sensació, ells noten una sensació. No estic segur que ells la noten, aquesta sensació. No estic segur.
1: Està tot allà mateix, O sigui, tot són coses d'energies i...
2: Sí. Però també detecten, mira, allò típic, les línies, no sé si has sentit a dir mai, les línies de Hartmann-Curry, que són unes línies que orienten la casa, o sigui, ha d'estar tot molt ben orientat.
1: Sí,
2: en diríem allò com el Feng Shui.
1: Sí, això, però es barreja tot una mica,
2: Sí, són capaços de dir, és que aquí et passo aquesta línia i tu dorms aquí, per això doncs malament. Clar. Però, atenció, mira, va sortir a TV3, la sequera del 2022-23, vam tenir una sequera molt important aquí a Catalunya, va sortir a TV3... i a molts mitjans de revistes, d'entrevistes, etc. Mireu, jo us llegeixo els titulars, perquè us feu la idea una mica de que encara és el saurí. És un personatge que conviu amb la cultura actual nostra.
1: Sí,
2: conviu,
1: és com una cosa molt...
2: Està...
1: Tu ho has dit,
2: I que està
1: molt
2: respectat.
1: Del territori. Sí,
2: és molt del territori, exacte.
1: Sí.
2: Mira, titulars. La troballa d'un saurí misteriós acaba amb els problemes d'aigua al Forja. Ostres... Ostres, el Forja troba una veta d'aigua i ja no caldrà que s'abasteixi amb camions cisterna.
1: Una veta d'aigua.
2: Atenció, Catalunya Ràdio. Un saurí ajuda a combatre la sequera al municipi del Forja. Es parla del pou de 150 metres i d'uns 140 metres cúbics dia. Uau. Impressionant, eh?
1: Home,
2: realment, recordo, jo ho recordo perfectament perquè vaig entrar en una discussió amb diverses persones de si això havia sigut o no havia sigut veritat. El Saurí era un Saurí valencià que es va posar un mapa de Catalunya del Forja a davant seu, va fer anar un pèndol sobre el mapa des de València, això ho va fer des de València, el País Valencià. Va fer anar un pèndol sobre el mapa i va dir, forar d'aquí. Van forar i va sortir tota aquesta aigua.
1: Això és quasi d'un line, no va... eh?
2: Sí, tant. Saps què va fer? A més, va dir, i a més no us cobraré res.
1: Mira'l.
2: Ostres, va treure el poble de la misèria. Saps què és? No va transcendir els mitjans públics?
1: A veure, explica.
2: Que l'aigua no era potable.
1: Ah.
2: Estava salada. Fixa. És a dir, no servia per res. No servia per res.
1: Bueno, però l'aigua la va detectar.
2: Sí. Bueno, la va detectar. T'explicaré una cosa.
1: A veure.
2: Els geòlegs tenim a la península Ibèrica, Catalunya en concret, hi ha el servei de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que té parametritzats tots els cossos d'aigua subterranis i a quina profunditat estan.
1: Ep!
2: Ostres, i el mapa és públic, eh? I el mapa és públic. A partir d'aquí potser ara et desmunto una mica el programa perquè jo t'he anat dient coses científiques, però esclar, sí que és veritat que se'n van descobrint de nous, però com tot, la ciència evoluciona. Però els que es descobreixen es parametritzen, es mira si són salins, si no, si es pot treure l'aigua, si serveix o no. I estan tots mapejats.
1: I aquest hi estava?
2: I aquest hi estava.
1: Ah, amic. Per tant...
2: Jo no sé, a veure, digue'm perspicaç, però no sé si aquest senyor va fer servir aquest mapa o no per dir que el foradessin en aquest lloc. Els alcaldes desconeixen aquesta informació, molts alcaldes. Per tant, és sorprenent que vingui un senyor...
1: El comú dels mortals també ho desconeix, efectivament.
2: Sí, per tant, és molt sorprenent que et vingui una persona i dir, si forades 150 metres trobaràs aigua i la trobes. Ostres! Carai, doncs no, és que la informació ja la tenies.
1: Ja sabeu, si mai us ve un tal Jordi Vilà amb una vareta al vostre poble, en tot cas, pagueu-li, però sabeu, ja sabeu de què va.
2: Calla, que em guanyaré la vida així. Oh, una altra cosa que es fa també és dir si trobo aigua cobre i si no te la trobo no.
1: Bueno, clar, doncs això sembla un mica... no?
2: És un ESP, potser és una mica atzarós. Fem servir l'atzar, és a dir, forada, perquè sé que a Catalunya hi ha aigua. Ja t'ho he dit abans. Si forades a Catalunya trobes aigua, sigui la profunditat que sigui. Has d'anar molt lluny o molt a prop, però en trobes.
1: Sí.
2: I diversos cossos, eh? En trobes una a 50, l'altra el trobes a 300 i l'altra a 1.500. Però la trobes.
1: Bueno, Déu-n'hi-do, escolta, això...
2: Sí.
1: Escolta, Albert, els alemanys no hi van tornar, no van tornar a provar.
0: Jo crec que quan es va reunificar Alemanya, això decau una mica. No he vist més articles. Jo crec que la batalla fratricida entre Betz i Enrich va acabar... Sí, va eliminar el tema. Després d'allò, apareixen alguns articles, però acaben sent tot revisions d'articles previs per anar revisitant dades estadístiques i anàlisis estadístiques per demostrar que totes aquelles conclusions de publicacions científiques anteriors són errònies i que realment tot allò que s'atribueix en aquests experiments és fruit de l'atzar. Hi ha molts experiments, eh? I també hi ha alguns experiments que s'han fet enterrant ampolletes d'aigua i coses així. I ara, el més recent que he trobat era el 2006, que revisitaven moltes publicacions, algunes del malaurat, pobre i maltractat Hans-Dieter Bietz, on totes les conclusions que treien dels seus estudis s'atribuïen a l'atzar. No sembla que l'interès alemany en l'estudi científic d'això s'hagi mantingut, almenys en l'esfera pública. Segurament les societats parapsicològiques segueixen insistint.
1: Bueno, sí. En fi, no sé. Jordi, digues. És interessant que hi posem aquesta visió històrica, recent dels experiments, també perquè... Home, en el fons sí que es demostra que els calés, ja ho dèiem abans, els calés públics han acabat servint també per demostrar que això no portava gaire enlloc. Doncs mira, benvingut sigui. Però malgrat tot, com apuntaves tu, Jordi, no? Continua sent una figura més o menys respectada al territori, no? És una persona que coneix,
2: exacte,
1: que coneix els boscos, coneix els camps, coneix... no? I per tant, doncs... bé, és com familiar, fins i tot, no? És amb algú de confiança, oi?
2: I la gent que l'ha, si la gent que l'ha vist treballar diu és que ha trobat aigua. Sí, sí, no, és que no ho dubto. Clar, no, clar. Ja ho he explicat perquè no ho dubto. Sí, sí.
1: És com allò, no? Aquella creença, que segurament té alguna cosa de veritat, de que el pagès et dirà quin temps farà i segurament l'encerta una mica, no?
2: Exactament.
1: Va una mica per aquí. Bueno, doncs, molt bé. Jo crec que després d'aquesta tertúlia tan telúrica, potser hem de tornar al món més tangible, bueno, o no tant, ja ho veiem. A veure... Perquè ara arriba el nostre tècnic, muntador, conserge i guia del Museu d'Invents Estrafolaris, en Xavi Gorro. Xavi, avui les varetes de radiestesa passen la prova d'invent absurd o tens alguna cosa encara més boja?
3: Home, jo, com a analfabet complet en el tema, ho trobo estrany. Estrafolari, diguem-ho així.
1: Home, és estrafolari, però és que tu de coses estrafolàries hi entens bastant. Per tant, escolta, no sé, què ens portes avui?
3: Doncs, clar, com que jo sé que en aquest programa hi ha una mà negra que es nega a parlar sobre la forma real que té la Terra, doncs jo avui us portaré...
1: Ja hi som.
0: Bueno, no, s'ha de posar sobre la taula, això.
1: És que... Sí. Tota, no tenim tot el dia, eh? Tu ens has d'explicar això teu, eh? Va, tira.
3: Doncs jo avui us portaré una de les idees més boges sobre quina forma té el planeta Terra. I això és una teoria que va fer un senyor que es deia John Scripps Sims Jr. Aquest senyor, a principis del segle XIX, s'ha de dir que estava absolutament convençut que la Terra estava buida per dins. Però no buida en el sentit simbòlic o en el sentit filosòfic o metafòric de que som gent que som uns descreguts i que no tenim sentiments i que per tant estem buits, no? I que buidem la Terra. No. O sigui, ell creia que la Terra estava buida de manera material, o sigui, que sota la Terra...
1: Físicament, no?
3: Físicament, no hi havia res. És més, no que no hi hagués res, sinó que sota el que és la superfície terrestre hi havia un altre món, amb diferents muntanyes, amb mar, amb llum pròpia, i potser, això no ho assegurava, amb una civilització sencera. I és més, aquest senyor no només s'ho creia això, sinó que va fer, o volia fer, allò que qualsevol persona racional vol fer, és preparar una expedició per anar a comprovar-ho.
1: Home, clar que sí. Ah. Home, i tant. Qui no voldria anar-hi?
3: Clar. Òbviament. Comencem a explicar qui és aquest senyor. El senyor Symes no era un home qualsevol, hem dit. No era un boig qualsevol. Sinó que aquest home va ser capità de l'exèrcit dels Estats Units, veterà de guerra de la guerra de 1812, la guerra que va enfrontar Anglaterra amb els incipients, amb els recent creats Estats Units, i era considerat com un home respectat, educat, i pel que sembla també tenia molt de temps lliure, perquè quan es va retirar, quan va passar a ser veterà de guerra i va deixar l'exèrcit, va muntar un negoci que es dedicava a comerciar amb una tribu nadiu americana, anomenada els Fox, va fracassar, i per això va decidir dedicar-se, doncs, a difondre les seves idees. I el 10 d'abril...
1: Inventar coses?
3: Sí, bueno, inventar no, a pensar coses.
1: A pensar, sí.
3: Ell mentre anava
1: teoritzar,
3: allà...
1: A teoritzar, vaja, a teoritzar.
3: Sí, sí. Però va anar més enllà, perquè el 10 d'abril del 1818 va enviar una carta a diaris, institucions, universitats i premsa, no només d'Estats Units, sinó de tota Europa, que començava... Així. Declaro que la Terra és buida i habitable en el seu interior. Està formada per 5 esferes concèntriques i oberta pels pols. I a més afegia. Estic preparat per embarcar-me cap al Pol Nord, tan aviat com em doneu suport. I així exploraré l'interior del globus. I firmava com a John Clip Simmers Jr. d'Ohio i ciutadà dels Estats Units. Clar, jo no sé si vosaltres heu rebut cartes estrafolàries a les vostres respectives feines.
2: No tinc aquest estil, no.
3: D'aquest,
0: sí.
3: De gent
0: podria,
3: així...
0: Sí, bueno. Només diré que inclou...
1: Un dia ens ho expliques,
0: inclou cucs això. I velletes. Un altre dia en parlem.
1: Fem una secció un dia.
3: Doncs en aquest senyor... No, en aquest senyor, bàsicament, doncs, això va provocar una sèrie de... Bàsicament una barreja de riures entre qui va rebre això, perplexitat, però clar, també curiositat, perquè l'home estava disposat a muntar una expedició per anar-se'n a investigar la seva teoria.
1: Que, bueno, no, perquè el tio... Perdona, eh? Comença fent... O sigui, és una declaració. Declaro que, no?
3: Sí.
1: Ho afirma categòricament. La pregunta és com arriba a aquesta conclusió, aquest senyor?
3: Doncs aquest senyor creia que la Terra era com una ceba gegant, clar, que tenia 5 capes, que eren esfèriques, això és, bueno, com a mínim era rodona, que això ens acosta una mica a la realitat, o no, no ho sé. Però, bueno, ell tenia clar que la Terra era rodona, estava formada per 5 capes, que... Dins de les capes, de cada capa, hi havia una altra, que totes estaven separades entre elles per espais buits, però que eren perfectament habitables, o sigui, eren com un pis, no?, diferents nivells, i que hi havia dues grans obertures, una al Pol Nord i l'altra al Pol Sud, que eren una mena de túnels naturals que et portaven cap a l'interior d'aquestes capes, que tot estava il·luminat, o sigui, hi havia llum, que hi havia atmosfera pròpia, que hi havia una mena de sol intern, que era com una, ell definia com una bombeta còsmica, que provocava que allà es pogués produir vida. És més, aquest senyor va fer diferents dibuixos, esquemes, fins i tot va fer models tridimensionals de com veia l'interior de la Terra, i va, això sí que ho va teoritzar, de que allà dins hi havia plantes, animals i potser una nova humanitat que estava preparada perquè l'anéssim a descobrir. I per tant ell va dir que estava llest per organitzar una exposició, una expedició cap al Pol Nord per trobar aquesta entrada i anar cap allà. I per fer això, doncs, va passar molt de temps recaptant diners, fent conferències i buscant suports, i contra tot pronòstic va trobar suports. Va trobar gent que es creia el que estava dient.
1: No falla mai, sempre hi ha gent. Sempre hi ha d'anar a l'aventura.
3: Sí.
2: Mira que he demanat jo diners per fer coses de geologia, sí, no me'ls donen.
1: Doncs... Però això, ja saps que has de demanar.
3: Clar, tu dius que hi ha un forat que allà hi ha un forat que et porta al centre de la Terra, i segurament... Sí.
1: Però a mi em fascina perquè, segons ho expliques, el tio no és que no és que tingués cap prova d'això, sinó que és el que li molaria a ell. O sigui, a ell li feia gràcia que fos així i ja està, va dir, declaro que és així. Au, ja està, perquè, no sé...
3: És la seva il·lusió.
1: La seva il·lusió?
3: Però era la seva il·lusió i cada dia la de más gente. Perquè un tal Jeremías N. Reynolds, que era un periodista, es definia com a periodista i aventurer, va ser el seu gran, diguem, aliat espiritual i després successor, perquè aquest home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i
1: era
3: els...
1: Tintín, diguem.
3: Sí, el Tintín americà, diguem, sí. Doncs l'home se'n va anar fins al Congrés dels Estats Units i els hi va demanar a veure si podien estudiar la manera de finançar una expedició oficial per portar-los al Pol Nord i mirar a veure si trobaven el forat aquest. Que s'ha de dir que no va prosperar. No. El Congrés dels Estats Units va dir que no pagaria aquesta cosa.
1: Oh,
3: i... I clar, això va provocar la decepció una miqueta del senyor Symes i dels seus acòlits, que, tot i que quedar decebuts, no van aturar les seves teories, eh? I van anar sumant cada vegada més seguidors, més acòlits, que fins i tot van anar a adoptar un nom, que eren els simites, que defensaven que a l'interior de la Terra doncs, hi havia un altre món que estava esperant que anéssim allà a descobrir-los. Però l'home, a mesura que anava passant el temps, cada vegada aquest... pronòstics o aquesta teoria es va convertir com en un fet religiós, no? com deies tu, Sergi, que el tio s'ho creia tant que al final ho va fer una fe. I ell va començar a teoritzar amb fervor de missioner, no? Com si fos un missioner que se'n va a una altra
1: un
3: terra.
1: No?
3: Un predicador, sí, exacte. Per intentar demostrar la teoria, intentar dir, anem a un altre... Bàsicament com un color, no? Uns colonos i anem a colonitzar un nou món que jo he descobert que està sota la Terra. A més, tenia una altra teoria, o sigui, tenia explicacions per tot, perquè coneixeu les aurores boreals, no?
2: Sí.
3: Doncs aquest home tenia una explicació d'on provenien les aurores boreals. És més, ell deia que això era llum que s'escapava de l'interior de la Terra, d'aquest sol intern que hi havia, doncs que, clar, que hi havia dos forats, doncs escapava per aquí la llum i per això nosaltres veiem les aurores boreals.
0: Sí, no té cap falla. Té
1: molt lògic, absolutament, sí, és inapel·lable.
3: No, a més, també podia explicar les migracions de les aus. Les migracions que feien les aus a l'hivern i a l'estiu no eren que s'anaven a buscar climes més càlids, no. És que s'anaven cap a l'interior d'aquests túnels, unes cap al nord i les altres cap al sud.
0: Sí.
2: Clar.
3: I...
1: Tot quadra,
3: I també tenia explicació pel tema volcans i terratrèmols. Aquesta ja potser més patillera.
2: Això m'interessa.
3: Deien que eren respiracions del planeta.
0: Ara
3: la Terra respirava...
0: M'ha desquadrat una mica, això, eh?
3: Suposo que el Terra...
2: Si tu...
3: O sigui, el volcà
2: si prens,
3: expira...
2: Mira.
3: No, i el terratrèmol inspira, no? No ho sé. Clar, com és lògic, com heu pogut pensar, i com heu fet vosaltres, una part molt àmplia, per no dir total, de la comunitat científica, doncs bàsicament se'n van riure d'ell. I va dir que, a veure, que aquest senyor bàsicament tenia idees de bombero i que, a veure, que això no era... No era ciència ni era res, era bàsicament el que ell volia que passés, però que no era així. Però les seves idees s'ha de dir que va inspirar posteriorment a diferents autors de ciència-ficció moderna, com us ho explicaré més endavant. Al final aquest home, el John Clive Symes Jr., va morir l'any 1829 i, clar, no va poder dur a terme la seva idea d'anar fins al Pol Nord a comprovar la seva teoria. Però s'ha de dir
1: no,
3: que... No,
1: perquè... perquè no va trobar-se un govern alemany disposat a pagar.
3: Ah, bueno, és que potser va anar al govern equivocat.
1: Correcte, està claríssim. Digues, digues.
3: Si, no, si hagués anat al govern americà ara, potser sí que li haguessin donat diners, perquè
1: aquell
3: boig que tenen allà, ja saber.
1: Ja seria el Pol, sí, sí,
3: sí. Doncs bé, el seu fill, que es deia Americus, també no sé què és pitjor, la teoria o el nom del fill, doncs, per no contradir el seu pare, va continuar defensant aquesta teoria. És més, va publicar textos mantenint viu el llegat del seu pare. I segurament aquesta història us sona, d'una terra que a la qual es pot entrar per un forat i que dins hi ha civilització. Sí, perquè un escriptor francès, anomenat Jules Verne, va agafar aquesta, diguem, obsessió que tenia el nostre protagonista d'avui i el va convertir en literatura en un llibre que es diu Viatge al centre de la Terra, i en el qual doncs, ens explica o converteix en ciència el que Symes va creure com a teoria. De fet, el mateix Verne va reconèixer que es va inspirar en aquesta teoria boja del capità Symes per dur a terme la seva obra i l'argument d'aquest viatge en centre de la Terra. Per tant, aquest senyor tenia una idea rara, però com a mi em va servir per alguna cosa, de crear un llibre...
0: Home, no sé, i amb una meravellosa adaptació de Jan...
3: De ciència-ficció, podem dir, moderna.
1: No sé si Viatge al centre de la Terra segurament és la novel·la més venuda de tots els temps, o una de les que més venuda de tots els temps, amb tota seguretat, per tant. Mira, si va servir per això, allò que dèiem, no? Els alemanys van finançar la refutació de la radiestèsia i aquest senyor doncs, va acabar inspirant un dels millors novel·listes de la història. Per tant, déu-n'hi-do, no?
3: Win-win.
1: No? Doncs escolta, no sé, gràcies, per aportar-nos sempre aquest bri de llum de l'estrafolarisme, diguem. Escolteu, va, així crec que toca tancar l'episodi d'avui. I res, això. Gràcies Jordi, Albert, Xavi.
2: Gràcies.
1: Gràcies per ajudar-nos a mantenir el cap fred davant de tanta energia telúrica. Recordeu, la curiositat és necessària, però les proves, encara més. Si mai algú us diu que pot trobar petroli amb una vareta, feu com Sagan. Pregunteu-li si té proves extraordinàries. Nosaltres continuarem buscant. No pous, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu, la Terra no és plana. Fins aviat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

però he estat comptant les faves i em surt un ombra molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu?

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
2: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.

Radio Argentona. Se enquadra publicis.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?

0: Bona nit, són les 11. El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gira d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
1: Esports.
2: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer temps de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
0: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al denunç a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giralt, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
0: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per suposto, les comunitats autònomes del Partit Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. E Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
0: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
0: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Sortim a l'exterior, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Jerusalem. Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
1: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
0: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Tescatinfo la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
0: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
0: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
0: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de morts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals, és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge del Fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
4: Esports.
0: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de, en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà a

0: Quique García ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Thió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nedadores.
1: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
0: Iris Thió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
2: 3CAT Info.
0: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
3: FC Barça is always competing for the titles.
4: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
3: Will be just a reward for the way we play.
0: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
5: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
6: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
0: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
7: Són 11:45. És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts

0: de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Fira Agosta amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
1: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
0: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al darulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
2: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
4: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se opone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
6: 3CAT Info.
0: Ha mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
7: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
8: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
9: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
11: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
10: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
12: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
10: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50 de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos, com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solies.
14: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
15: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
14: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
16: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Quirno és el ministre d'Exteriors argentí.
17: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
16: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
18: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
6: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
19: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió. 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santador.
20: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
21: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
20: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels 80 dòlars al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el mig milió d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmen Jaume.
22: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
23: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veu en el carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
22: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
24: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que m'ho va posar l'escut a l'escona i m'ho va pegar una porrada jo. Així, no hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
22: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
25: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
2: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
1: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
2: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a guany, com a primer any, perquè clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
1: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera Blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
6: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
3: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent, que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
4: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al Polen, la Pagatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
4: Muchos años, viva la hermandad.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Amb l'Oriol Corral.
5: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
6: 3CAT Info.
5: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
6: 3CAT Info.
5: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
7: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
5: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
8: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
9: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
8: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
9: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
8: What I would like this team to look like.
5: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha afirmat fins al 2030, per ella és un somni fet realitat.
10: I think when I heard that I didn't believe in
11: it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
10: I didn't take the opportunity as well.
5: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
6: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tant de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al denunç a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Almaiz Curra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per supuesto, les comunitats autònomes del Partit Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España en el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació, que duia a bord 10 passatgers, li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
12: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogent per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
13: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem. Jordi Brascó.
14: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
15: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de protecció civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
16: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
17: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Tescat Info la directora de la FAC, Lidón Gasull.
18: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem en el servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions de 3Cat Info.
20: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
22: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
23: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que van aniran sortint.
22: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
23: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals i és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
22: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
24: Banyoles, dintre del guió, és
2: més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
22: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
3: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
22: El rodatge del Fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb l'Oriol Corral.
14: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
14: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà

0: mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos de pillar el oro.
1: Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení.
2: 3CAT Info.
1: El Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Sekulić té 48 anys, ha signat per 2 temporades fins al 2028 i compaginarà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
3: FC Barça is always competing for the titles.
4: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
3: Will be just a reward for the way we play.
1: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
5: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
1: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5ª etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10ª posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6ª etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
6: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagosta amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
1: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
6: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a

0: La meitat nord del país començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giralt, Robert.
1: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
3: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzats 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat als vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i 2 cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només 2 supervivents. En el que portem d'any han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
5: 3CAT Info.
0: La mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
7: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metanfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
8: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils amb Salou, ja arriba als 200 venedors il·legals.
10: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
9: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
11: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comença a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
9: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
12: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou Cristina Solías.
13: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
14: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
13: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
15: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Quirno és el ministre d'Exteriors argentí.
16: El presidente Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
15: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
17: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
5: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santaló.
19: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista, i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
20: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
19: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el $500,000. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmen Jaume.
21: Menys turisme, més vida i Alerta Solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
22: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
21: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
23: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés quasi temps de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'escona i me va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estiguessin venguent cap a nosaltres.
21: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
24: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aiguestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Juliol Becar.
25: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
26: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces,
1: a l'arbre, però són de més calibre, han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
25: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
1: I el personal, doncs, també, ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat el migdia.
25: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia, i atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
5: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
2: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
3: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al Polen, la Pagatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación, i si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
3: Muchos años, viva la hermandad.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Amb l'Oriol Corral.
4: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada d'Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
5: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
5: 3CAT Info.
4: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
6: Estoy ultra orgullosa del equipo, como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
4: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
7: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
8: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
7: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
8: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
7: Short, what I would like this team to look like.
4: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha afirmat fins al 2030, per ella és un somni fet realitat.
9: I think when I heard that I didn't believe in it.
10: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
5: Trescat Info.

0: Es la una.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gira d'ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però per ara descarta plegar. Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes després que ja hi hagin mort 80 persones en el que portem d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Isaki Lacuesta roda aquests dies a Banyoles el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment.
2: Esports. El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
1: I el temps torna a la inestabilitat de la mà dels ruixats, els xàfecs i les tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran per el Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al denunç a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuent massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
3: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
1: I al marge de la via judicial, sobre el terreny, hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals, com el Faro de Ceuta, alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
4: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
1: Les autoritats han habilitat aquest dimecres 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians. I l'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. La gestió d'aquests menors migrants ha provocat tensió dins del PP. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. El govern espanyol adverteix que recorrerà als tribunals si alguna comunitat no col·labora en el repartiment. Madrid. Àngels Lafuente.
5: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular, que fa equilibris per la dependència de Vox. I és que els de Feijóo s'hi juguen el futur de quatre governs autonòmics de la mà de l'ultradreta. Tot i això, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra diu que compliran. Ara bé, ja avisa que aquest cop no toleraran excepcions amb Catalunya i el País Basc.
6: Ceuta està completament col·lapsada i, per suposto, les comunitats autònomes del Partit Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
5: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
7: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
5: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre. E Isabel Díaz Ayuso aposta per una altra via.
8: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
5: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: I el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes socials per intentar una altra entrada massiva de migrants a Espanya el 5 d'agost. Els experts confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o de Melilla. Clàudia Serra.
9: Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona, confirma que existeixen missatges a les xarxes que animen a fer aquesta nova entrada. Són declaracions a 3Cat Info.
10: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
9: Gairebé una setmana després de l'entrada de 70.000 migrants, a poc es clarifica quin paper van tenir les xarxes en aquest episodi. Lozano explica que l'entrada es va articular a través d'una estructura digital ja existent sobre migració irregular, on es comparteixen consells amb 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i Instagram. Hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, els dies en què va entrar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
10: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
9: De tot plegat, se'n van aprofitar grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants, tal com assegura el Ministeri de l'Interior.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 3 minuts i un quart, ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
11: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
1: Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga 2 assassinats com a possibles crims masclistes. Un succeït a Llanes, a Astúries, i l'altre a Múrcia. Si es confirmen, ja serien 35 les dones assassinades per aquesta xacra. Cristian Roldán.
3: A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que intentava ajudar la víctima. L'assassí, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, ja no tenia arma reglamentària i hauria matat la dona amb una pistola sostreta dins les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies que intentaven aturar-lo i que finalment l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractament. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. S'ha trobat la víctima sense vida a la rere botiga d'un negoci i la Policia Nacional busca l'agressor que hauria fugit. Després dels fets, la confirmació dels 2 casos elevaria a 35 el nombre de dones assassinades per violència masclista aquest any.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Sortim a l'exterior. L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els 2 països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Ismail Baghai, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una 50ena de mercants i patrullers. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Moqtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
12: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
1: Moqtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I almenys una persona ha mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto al foc. Jerusalem. Jordi Brascó.
13: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
0: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
14: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada, perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Bages, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Ara ho sentíem a la previsió del temps. Hi ha alerta de protecció civil per les pluges que han de caure aquesta tarda de dijous a bona part del país. S'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta perquè en alguns punts poden caure més de 40 litres en mitja hora i en d'altres 60 en 3 hores. Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, adverteix que hi pot haver acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades i esclafits. Soler recomana que, en la mesura del possible, s'evitin desplaçaments i activitats a l'exterior quan la pluja sigui intensa.
15: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats a l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom mirin molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
1: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Ho dèiem en titulars, Oriol Junqueras proposa que un grup de professionals independents piloti la Conselleria d'Educació a llarg termini. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder dels Republicans ha instat a tots els partits, menys els d'extrema dreta, a escollir els integrants d'aquest equip en consens amb el sector i els agents socials i econòmics. Defensa que haurien de liderar el departament durant 12 anys per poder fer bé la seva feina. D'aquesta manera, segons el número 1 d'Esquerra, es podria superar el bloqueig derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per excés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives lligades als canvis de colors polítics al govern.
16: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
1: En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar al juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans de diversos anys vista per al departament. Junqueras, per cert, ha obert la porta a estendre la mesura a altres àmbits clau del país, com ara Rodalies, l'habitatge i també les polítiques energètiques. La proposta, però, no ha convençut part de la comunitat educativa. L'entitat AFAC, les Associacions de Famílies de Catalunya, insisteix que, a banda dels experts, ells també hi han de poder dir la seva. Ho ha dit a Tescat Info, la directora de la FAC, Lidón Gasull.
17: La legitimitat d'aquest acord no pot venir només d'experts o de partits polítics, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, etc. Com a subjectes actius que són de l'educació i no com a més receptors de decisions preses per tercers.
1: El sindicat majoritari d'educació, la USTEC, també ha posat aigua al vi. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha qüestionat la necessitat de crear aquest grup d'experts. N'ha parlat també a aquesta emissora.
18: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant, que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: Segura recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó i que les conclusions van quedar guardades en un calaix.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Esquerra Republicana obre un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Girona, Maria Rovira.
11: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
11: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions de 3Cat Info.
19: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
11: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Fins diumenge, Trànsit intensifica els controls de velocitat i hi haurà més radars a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant. En el que portem d'any, 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. L'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de la policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
20: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El director de cinema Isaki Lacuesta està rodant aquests dies a Banyoles la pel·lícula El fons de l'estany, ambientada a finals dels anys 80, i recupera els records d'infantesa i explica l'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. La mateixa població, i en concret l'estany de Banyoles, són també protagonistes de la mateixa història. Banyoles, Fèlix Martín.
21: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants. Alguns de ben propers al mateix Isaki Lacuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
22: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint.
21: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
22: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals, és impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
21: L'actor Quim Ávila interpreta en Ramon, mestre dels joves.
23: Banyoles, dintre del guió, és
2: Més que un context, és un personatge màgic que modifica la història.
21: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. L'actriu Alba Aguilera interpreta la mare d'un d'ells.
4: Jo crec que seran un gran descobriment pel públic i espero pel panorama audiovisual català, espanyol i internacional, perquè són una passada.
21: El rodatge del fons de l'Estany es prolongarà encara tot el mes d'agost. La pel·lícula s'estrenarà als cinemes l'any vinent.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
13: El Barça torna aquest dijous als entrenaments després de no fer-ho des del dilluns i la tornada de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. D'altra banda, el lateral esquerre Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. A l'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
0: 3CAT Info.
13: Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per aquesta lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata, juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer, en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, valora l'europeu de les seves nadadores.
6: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender.

0: Serà la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Per ell, el Barça sempre ha de competir.
1: FC Barça is always competing for the titles.
2: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
1: Will be just reward for the way we play.
0: I el Barça femení també han presentat aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
3: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
0: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. I tornem al futbol. L'Espanyol ha anunciat aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, un altre fitxatge, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys. Edgar González jugarà cedit per l'Almeria i ho farà fins a final d'aquesta temporada 26-27, farà la segona divisió amb el Sabadell.
4: 3CAT Info. Són 2:15.
5: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades de la jornada. Us està explicant que el Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si disposava d'algun indici previ. En el front polític, el repartiment dels menors migrants de Ceuta ha accentuat les diferències dins del Partit Popular. Alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empuria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha fugit a tota velocitat. I l'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. I a partir d'ara també destacarem, per exemple, que hi ha hagut un cop policial contra el càrtel de Jalisco a Catalunya. La policia espanyola i l'oficina antidroga francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina a Almenar, al Segrià. Hi ha 13 detinguts. Sentirem l'alcalde de Salou que acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. Segons l'Ajuntament, ja hi ha uns 200 punts de venda il·legal. I passarem per Valls per saber com ha anat la diada de la Firagosta amb les dues colles de la ciutat. El sumari dels esports amb l'Oriol Corral.
0: El Barça torna a entrenar-se aquest dijous després de l'estada a Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar aquest estiu.
5: I el temps torna a la inestabilitat amb ruixats, xàfecs i tempestes. El matí de dijous serà assolellat, però a partir del migdia el temps canviarà. S'esperen pluges intenses a la meitat nord del país. Començaran al Pirineu i al llarg de la tarda es desplaçaran cap al prelitoral i cap a Ponent. La calor afluixarà una mica. Continuem una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta. La investigació judicial avança en moviments tant al Marroc com a Espanya. La policia marroquina ha arrestat gairebé 90 persones. En concret, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta.

0: se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. I pel que fa al Tribunal de Nador, ha acusat 52 persones per al darulls a la frontera, en aquest cas de Melilla, segons ha detallat l'Associació de Drets Humans del Marroc. A Espanya, mentrestant, l'Audiència Nacional també continua indagant en els fets de Ceuta abans d'obrir una investigació formal. La jutgessa que està a càrrec del cas ha demanat a la Guàrdia Civil que aclareixi si els va arribar algun indici del creuament massiu de la frontera en els dies previs. Àlex Giral, Robert.
1: El govern espanyol ha insistit aquesta setmana que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. La magistrada, a més, també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també vol saber com i quan van morir. Les peticions arriben després que el tribunal ja va reclamar a la policia si tenia pistes de qui va poder orquestrar el desplaçament massiu.
0: I tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
3: Lo lógico es que vuelvan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
0: Per la seva banda, el president de Ceuta, Juan Vivas, també del Partit Popular, reclama ajuda.
4: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
0: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals. I a les Balears continuen arribant migrants en pasteres provinents del nord d'Àfrica. Les últimes embarcacions han estat interceptades en direcció a Mallorca i a Eivissa, amb més de 40 persones a bord. Mentrestant, els serveis de rescat han suspès la recerca de la desena de desapareguts en el naufragi d'una altra embarcació dimarts a prop de l'illa de Cabrera, però s'ha alertat els vaixells que naveguen per la zona que estiguin atents per si troben algun cos. Salvament Marítim ha rescatat 19 supervivents i dos cadàvers. A més, 17 persones van morir en una quarta pastera que va quedar a la deriva i va arribar dimarts amb només dos supervivents. En el que portem d'any han arribat a les Balears més de 4.000 persones en unes 200 embarcacions, una xifra superior a la del mateix període del 2025. El govern balear parla de crisi humanitària i reclama més recursos al govern espanyol.
5: 3CAT Info.
0: Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. L'embarcació que duia a bord 10 passatgers li hauria passat per sobre i hauria fugit. La Guàrdia Civil investiga els fets. Girona, Maria Rovira.
6: L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets, han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori a Almenar, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2 tones i mitja de metamfetamina. La droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de l'unitat antidroga de la Policia Nacional.
7: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, El último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. La viene en formato líquido, la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
0: En els últims anys, el consum de metanfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts adverteixen dels riscos que comporta per a la salut mental. Josep Rovira és el president de l'ONG Energy Control.
8: Pot provocar insomnis intensos, crisis d'ansietat, paranoies, agitació i episodis psicòtics. Molt presents, a més, en aquesta població que fa consums continuats i sense realitzar descansos.
0: Dels 13 detinguts, 5 han estat a Lleida, 4 a Barcelona i 4 més a Tarragona. L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la Conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més a punta que la xifra de venedors ambulants que se situen als vespres a la zona de Sant Pere, al límit de Cambrils en Salou, i arriba als 200 venedors il·legals.
10: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida, eh?
9: El president de l'Associació de Shopping Salou, Comerciants i Empresaris, en Juli Vilaplana, diu que la situació és insostenible.
11: Quan aquí les guies turístiques anuncien un altre mercadet com si això fos la Roca del Vallès, llavors comencem a tenir un problema molt greu. No està anunciat enlloc, però tu parles amb les guies turístiques de Cambrils i de Salou, estupendo mercadillo per totes les nits al cap de Sant Pere. Ja és una atracció turística més.
9: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors. Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Menys de 5 minuts i 3 quarts, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat la portaveu d'exteriors, el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a una navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i patrulles. Mentrestant, en una entrevista televisada, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mokhtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada.
12: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
0: Mokhtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. I Volodymyr Zelensky reclama als aliats de l'OTAN més defenses antiaèries per protegir-se dels atacs russos com el que ha causat 17 morts i més de 40 ferits aquest dimecres a Kiev. El president ucraïnès s'ha entrevistat amb el secretari general de l'Aliança, Marc Rutte. Els míssils russos contra la capital ucraïnesa han estat la resposta de Putin als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Davant d'aquests bombardejos diaris, Putin ha ordenat reforçar la protecció de la rereguarda, creant una nova divisió destinada exclusivament a combatre la campanya ucraïnesa a l'interior de Rússia. Moscou. Cristina Solies.
13: El president rus admet d'alguna manera que no estan fent prou per protegir les ciutats russes. Per això ha nomenat un coronel general com a nou cap de la rereguarda, que té com a objectiu combatre els drons ucraïnesos que cada dia colpegen la infraestructura russa. Vladimir Putin entén que és un front més de la guerra.
14: S'ha pres la decisió de concentrar en una sola mà tots els serveis de la rereguarda. M'agradaria assenyalar que en les condicions actuals això també és un treball de combat, totalment de combat.
13: El nou cap de la rereguarda també haurà de mirar d'evitar els atemptats dels serveis secrets ucraïnesos contra els càrrecs vinculats a la indústria militar. Aquest dimecres han col·locat una bomba al cotxe del director general d'una empresa que produeix drons kamikaze als Urals. El conductor ha mort i ell es troba ferit greu. És el tercer atemptat en només una setmana. Tot just dimecres passat van tirotejar un altre fabricant de drons al replà de casa seva i dissabte van intentar assassinar un general a la festa del seu aniversari en un cèntric restaurant de Moscou.
0: Tensió diplomàtica entre el Brasil i l'Argentina. El govern brasiler ha expulsat del país l'ambaixador argentí pels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Milei ha participat activament a la campanya del fill de Jair Bolsonaro, rival de Lula, en les pròximes eleccions al Brasil. Buenos Aires, Joan Biosca.
15: Des del govern del president Lula da Silva s'assegura que no tornarà l'ambaixador brasiler a Buenos Aires fins que el president argentí Javier Milei deixi d'insultar el del Brasil. Des de la Casa Rosada han denunciat que els insults, en tot cas, han estat de Lula cap a Milei i que en realitat no és un problema de forma sinó de fons. Pablo Kirno és el ministre d'Exteriors argentí.
16: El president Lula, su gobierno, ha proferido insultos también a nuestro presidente que no han sido contestados, es que tenemos diferencias ideológicas profundas, la región está cambiando de dirección también ideológica, nosotros eso lo celebramos.
15: Relacions tenses i trencades diplomàtiques entre tots dos països provocades per la visita de Milei al Brasil per fer costat a Flavio Bolsonaro com a candidat presidencial de cara a les eleccions de l'octubre, on Milei qualificava fa pocs dies a Lula da Silva de lladre i corrupte, entre d'altres insults.
0: Isabel Díaz Ayuso es desentén de la controvertida compra d'un pis de luxe per part del seu govern. Malgrat que l'immoble havia de suplir la seu de l'executiu regional durant unes obres, la presidenta madrilenya ha assegurat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui hauria de donar explicacions per l'embolic.
17: De ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
0: Segons El País, la Comunitat de Madrid va adquirir l'àtic per 6,3 milions d'euros a una immobiliària d'alt standing que es van dur gairebé 190.000 euros de comissió. El govern de Ayuso va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
5: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: Aquest dijous el temps tindrà dues cares molt clarament diferenciades. Les primeres hores del dia amb el cel completament serè i a partir de mig matí començaran a créixer nuvolades. Unes nuvolades que deixaran ruixats, tempestes, calamarsades i fins i tot alguna tamborinada perquè s'espera forta inestabilitat. Els ruixats poden caure a qualsevol punt del Pirineu ja a primera hora de la tarda, si bé els més importants poden quedar concentrats a l'entorn del Ripollès i comarques veïnes. Després, aquestes precipitacions durant la tarda avançaran cap al sud, cap a l'àrea de la Selva, Osona, cap al Baixes, cap al Berguedà, i de cara a mitja tarda ja poden arribar a punts del Penedès o fins i tot a alguns punts fins i tot de l'Anoia. De cara a la tarda vespre, aquestes precipitacions arribaran també a Ponent amb certa intensitat i pràcticament desapareixeran amb l'arribada de la nit. Tot aquest panorama de precipitacions fa que pràcticament la totalitat del país, totes les comarques del país gairebé, estiguin sota avís meteorològic de pluja intensa. I tot això amb unes temperatures que demà baixaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran la xifra dels 36 graus.
5: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: L'IBEX 35 torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts, una pujada del 0,17%. Aquest dimarts la borsa espanyola va superar per primera vegada els 20.000 punts impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà. Roger Santador.
19: En aquest context econòmic excepcional hi ha 7 empreses que ronden els seus rècords històrics. Són la tèxtil Inditex, l'energètica Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bankinter i Mapfre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. Pel professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, Xavier Puig, moltes empreses augmenten els beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
20: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
19: A la bona situació que viuen les borses s'hi ha de sumar la davallada del preu del petroli, que es manté al voltant dels $80 al barril de Brent, el preu més baix de les últimes setmanes.
0: I es triplicant en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el $500,000. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no ha enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps. Els Mossos d'Esquadra han assignat el cas a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. I els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Caterina Carmany Jaume.
1: Menys turisme, més vida i alerta solidària estan revisant els vídeos per identificar els agents. Álvar Herbalejo avisa que continuaran protestant perquè es freni el turisme.
21: Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic, se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
1: Una de les dones que va rebre cops de porra explicava que ja marxaven de la manifestació i els va agafar per sorpresa.
22: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'escona i em va pegar una porrada jo. Així. No hi ha més... Va ser totalment inesperat i... Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
1: Aquest dissabte hi ha una protesta a Solla, una de les poblacions amb més problemes per la massificació.
0: I la inestabilitat meteorològica ha tornat a condicionar aquest dimecres les tasques d'extinció de l'incendi forestal de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Els bombers han hagut de retirar els efectius terrestres davant del risc de tempestes i de nous episodis de piroconvecció que podrien alterar sobtadament el comportament del foc. Només un avió bombarder ha pogut continuar fent descàrregues fins que s'ha fet fosc. Aquest dijous, si la meteorologia ho permet, es reprendran els treballs terrestres. A Vall d'Avui, Pau Rovira.
23: Els bombers han pogut treballar aquest dimecres per primera vegada des que es va declarar el foc divendres passat amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, una zona que fins ara era inaccessible pel risc de despreniments de roques. Les maniobres han permès consolidar aquest sector abans que l'arribada de les tempestes obligués a retirar els equips terrestres per motius de seguretat. L'helicòpter bombarder ha treballat fins a la posta de sol. De moment, l'incendi continua actiu i afecta prop de 110 hectàrees, una part de les quals corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers mantenen la vigilància durant tota la nit i matinada per detectar qualsevol reactivació, mentre la previsió meteorològica continuarà marcant l'estratègia d'extinció durant tot aquest dijous. De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge ni sobre el ramat de vaques que havia generat preocupació els darrers dies.
0: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Julià Albacar.
24: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures que d'altres, com la Conference, per exemple. Tot i això, la calor d'aquest estiu no ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca però que els calibres són més grans que la campanya passada.
25: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
24: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
25: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany com a primer any perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
24: Segons la previsió del Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla, la gran majoria a les comarques de la Plana de Lleida.
0: Gràcies, Júlia. I atenció a aquesta dada. Els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025 de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, cartes, postals, publicitat i notificacions, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer el 30% de totes les tramesses. Només el 14% dels ciutadans haurien enviat alguna carta durant la segona meitat de l'any passat. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
5: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: La colla vella dels xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
2: Gran actuació dels del Portal Nou, que de sortida s'han apuntat al tercer 5 de 9 descarregat de la temporada i a la tercera ronda han descarregat un 7 de 9 exigent que ha calgut lluitar a la descarregada. Han acabat amb el Pilar de Cés. La colla joves, mentrestant, ha intentat el 4 net a la tercera ronda, però amb els dosos col·locats ha decidit arriar-lo per avall, per males mides. Els Diables Vermells sí que s'han lluït a la segona ronda amb un 2 de 9 que han fet fàcil el segon de la temporada. De sortida han completat per segona vegada la temporada el 4 de 9 i a la tercera ronda, un cop han renunciat al 4 net, han descarregat sense massa complicacions el 3 de 9. A la ronda de pilars han descarregat el pilar de 5.
0: Gràcies, Josep. I encara un darrer apunt abans dels esports.
3: ¿Qué tal, sisters y hermanos? Es tiempo de agradecer.
0: Love of Lesbians s'afegeix a la programació musical de les festes de la Mercè. La banda, liderada per Santi Balmes, actuarà a la platja del Bogatell la nit de dissabte, 26 de setembre. Compartirà escenari amb al·lèrgiques al pol·len, la pegatina i Svetlana. Love of Lesbian presenta el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación. I si no hi ha alguna altra actuació sorpresa, aquesta serà la seva última actuació a Barcelona. La banda va anunciar fa uns mesos una parada indefinida a partir del desembre.
3: Muchos años, viva la hermandad.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Amb l'Oriol Corral.
4: El Barça torna als entrenaments aquest dijous. L'equip no ho feia des del dilluns, quan va tornar a Barcelona de l'estada a Anglaterra. L'equip de Hansi Flick s'entrenarà en doble sessió a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un Barça que continua a l'espera de Ferran Torres. Ferran entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte i el davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Més Barça, lateral esquerre Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà amb Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça.
5: 3CAT Info.
4: D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit aquest dimecres a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Han definit l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pugui desencallar la situació. El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada per la lesió que va patir a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough. L'equip s'entrena aquesta setmana a la ciutat esportiva Danny Harke abans del partit de dissabte contra el Coventry City. Serà a Anglaterra.
5: 3CAT Info.
4: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, contenta amb el seu equip.
6: Estoy ultra orgullosa del equipo, cómo ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en, en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
4: Ha estat l'últim campionat de la capitana de l'equip, Paula Ramírez. Iris Tió tanca l'europeu, com dèiem, amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, al duo lliure femení i al duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. I el Barça ha presentat el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić. Té 48 anys, ha signat per 2 temporades. Sekulić ha parlat dels bàsics del seu joc.
7: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
8: Jugar com un equip, l'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
7: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
8: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
7: Short, what I would like this team to look like, yeah.
4: I el Barça femení han presentat també aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha firmat fins al 2030. Per ella és un somni fet realitat.
9: I think when I heard that I didn't believe in
10: it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
9: I didn't take the opportunity as well.
4: En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. El mallot groc, però, el manté la noruega Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició, a pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc que l'acreditava com a millor jove. Aquest dijous, 6a etapa, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres. Acabem amb bàsquet perquè el pivot argentí Juan Fernández no continuarà al Girona la temporada que ve. El Joventut, Yannick Crac, ha firmat per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però jugarà a la penya cedit fins a final de temporada.
5: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls a la frontera. La maquinària judicial també s'activa a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc. El repartiment dels menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del Partit Popular. La direcció del partit defensa que complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça d'accions judicials contra qui no segueixi la norma. Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets. A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial, presumptament a mans de la seva parella. L'Iran anuncia que ha pactat amb Oman una nova ruta de navegació per als vaixells a través de l'estret d'Hormuz. No obstant, no s'obrirà el pas fins que els Estats Units posin fi al bloqueig naval sobre els ports iranians, segons ha dit Teheran. Oriol Junqueras aposta perquè un grup d'experts lideri el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra ha proposat que els partits escollin aquest equip i ha plantejat fer extensiva la mesura a àmbits com Rodalies i l'habitatge. Esquerra expedienta l'alcaldable del partit a Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a una gita d'ultra a canvi d'una treva